0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: s'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen, com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no es rendeixen, i cada cop que entren a un camp, no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: jo també ho vull fer. El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles, una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll, una dona que no xiula per demostrar res sinó per fer el que més estima, la seva passió, una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana. Ivet, bon dia.
1: Bon dia, Julià.
0: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
1: Jo vaig començar el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allí vaig començar l'etapa.
0: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
1: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber què sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada atrevir-me a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
0: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
1: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava super nerviosa, que no sabia ni xiular, encara que per ahir que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
0: Alguna vegada has dubtat si continuar?
1: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després es compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
0: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
1: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors bueno, rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional, i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
0: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
1: Bueno, físicament a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques, i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits, perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
0: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre, o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
1: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. Jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i seriós quan estàs en els partits.
0: I pel que fa al caràcter?
1: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós, perquè al final tu allí estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial, i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn, i després tot el que més surt sol.
0: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
1: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal per s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, el segon que s'havia trencat els creuats, i em van dir és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit, i vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat, perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults, i quan dius, en sèrio, he de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar?
0: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
1: Amb paciència. La veritat és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur, perquè què li dius al nen? Pues tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem, i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
0: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
1: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo quan estic en els partits crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol de ser insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
0: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament, encara a Catalunya. A què creus que es deu això?
1: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre fins al moment mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge. Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important, i amb això també amb l'arbitratge.
0: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs posava més en dubte les teves decisions?
1: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia. I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
0: I creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim reptes diferents?
1: Bueno, jo considero que a nivell de comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
0: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
1: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra i sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona, he sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això, i evidentment aquests comentaris doncs toquen la fibra i he arribat al vestuari i evidentment doncs m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència, de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que es sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer tan bé com ho faria un noi i no passa res.
0: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
1: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, jo sempre els dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
0: Tens referents?
1: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat i al final és referent. Però també màximes referents que tinc són les meves companyes. La Mar Torrents, sobretot, per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs, amb un somriure, la Ivet també.
0: Ah, fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir i què és el primer que vas pensar?
1: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent, i jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista, perquè al final doncs hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans, i bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
0: Què significa aquest pas en la teva carrera?
1: Per mi és un pas superimportant, perquè ara ja la responsabilitat pues, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria, i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més, i sobretot de poder formar part d'això.
0: Parlem d'objectius a curt termini o una mica més a llarg termini. Quins tens?
1: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment tenim uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina, i l'objectiu principal ara mateix, doncs a curt termini, seria aquest.
0: T'agradaria arribar al futbol professional?
1: Sí, sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
0: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres aquestes joves que comencen, o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
1: Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves, i jo sempre que necessiten alguna cosa, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes, o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, pues sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre a ells.
0: Què li diries a una noia jove que dubta si comença a ser arbitrar o no, i deixar, per exemple, no sé, com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
1: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant, i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí, i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també, i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
0: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
1: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb lo de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades, a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa-la a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
0: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres, o que aquí és algú doncs que potser haurien de millorar?
1: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim, perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte, perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a, doncs, això està pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
0: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
1: Moltes gràcies, Júlia.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de la Noia Distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de Noia Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies el castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46%. O sigui, hem passat del 46% al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
1: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això ho diu molt de tu ja, eh?
1: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure?
1: Bueno, perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és, a veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, xiu-xiuejar.
3: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
4: Hola,
0: bé. La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
4: Sí.
0: Romàntica.
4: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
0: completa, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa de tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
5: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
0: Va. Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
1: Jo, sempre, amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
1: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
1: No.
0: Aaron, ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
4: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
4: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
4: No, només amb alguns professors.
0: Vale, i tu, Aaron?
3: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero que estic no parlant. Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
3: Sí, és clar, però el català com és nostre i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Tu, Paula?
5: Jo, la majoria de temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
5: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
5: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
5: Em sembla bé, també. Jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
1: Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre es mantinguin, jo els hi seguiré parlant en català. Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
5: Totalment, sí.
0: Noelia, què opines de tot això que comenten les companyes?
4: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català si puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
4: No,
0: és perquè
4: si ens entenem,
0: d'acord. I tu, Aaron, què opines?
3: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si a la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
3: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut... un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu, jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
3: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
3: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de pues da una reflexió que vaig tindre, i vaig començar pues a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és,
0: a fer una llengua, sí, al final útil, no? Una llengua
3: utilitzar d'ús. Aquesta.
0: I a l'escola ho fan això amb els companys, també ho fas?
3: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, i parla castellà, que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Què opineu d'això?
3: Sí, sí, et fan com una miqueta de costat,
0: sí,
3: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
4: És com estrany. Per exemple, a la meva escola jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
0: O sigui, que aniran malament, vols dir?
4: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com, perquè ara,
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació,
4: sí,
0: com una...
4: Sí.
0: I clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment?
5: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
1: Com pingüí.
5: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
0: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no? Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants,
5: sí.
0: I al final veus-les obligat a canviar una, no, la pròpia llengua. Això us ha passat alguna vegada, que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no, el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
1: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, o imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català pel que diran.
1: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
2: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menjo amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
6: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
2: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà, i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà, i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Sempre es pone en castellà o en parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i un castellà, i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
2: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
10: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà.
11: Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
12: Català. M'estimo molt el català.
0: De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual. Perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
1: Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, castellà, per guanyar diners...
0: Digues.
3: És que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflower, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo si algun dia em faig influencer... presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però s'arriba completament, perquè ja no és com, o sigui, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
1: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
0: Què faria? O sigui, realment, català,
3: no sé si és, i no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català. Tu com?
0: Tu, Noelia, què opines?
4: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
13: Ah, sí, eh?
0: Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
4: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
5: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts
5: generadors de contingut. Faria contingut mixta.
0: Les dues coses. És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu, aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia?
1: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
1: Abans... Ostres, està molt bé ara.
0: Però està igual
1: la indústria de la música catalana està...
3: No, jo crec que ara està petant.
1: Està petant,
4: sí,
1: ara.
4: En el
0: Quins cantants, quins grups catalans?
1: Mira, Oques Grasses.
3: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta
1: a catalufo, o
3: amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual, o sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Per tant,
1: per temes de nombre de parlants també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més. Popularitat, potser.
1: Però jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
5: Sí.
1: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, sí. trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
1: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
5: Sí, jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar, has de rebuscar fins que et surti.
4: És preparat amb mi, a mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà, i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès.
1: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
1: Sí, però ara no som a
0: Crash. Crash, random.
3: Layat, random. Jo i sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els TikTokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que he dit abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que és que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
1: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
4: Que gent com jo que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma. Un entorn també.
1: Entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
3: Exacte.
1: Sí. Sí. Quan,
0: com podem fer això?
1: Persona?
0: Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
5: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no, si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
3: Sí, però jo crec que has donat en el punt clau, perquè ara mateix, com tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellanoparlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta. Com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé. Clar. El que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
1: magnífic. Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. El somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
5: Es casa.
0: Fatal. Just o què? Bueno, a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
1: Ai! Va.
0: Això no us ho esperàveu,
3: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
1: Va.
0: I a veure una miqueta més si sabem què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit
4: hi ha la bona confitura.
0: Molt bé, Noelia.
3: Molt bé.
4: Joder, la Noelia, com estava pensant. Ui.
0: Què vol dir?
4: És que se'l sap tot, ja, la Noelia.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
4: No
0: m'ha
4: estudiat.
3: No m'esperava,
4: Lo estava pensant, justo.
5: Has copiat amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit hi ha la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
4: Sí.
0: Va, els altres, atents. Tu també, Noelia, va.
4: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
1: Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
3: Ningú.
0: I dia passa any empeny.
4: Anem
0: a la tercera, al tercer refrany, De mica en mica...
1: Som la lampita.
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
3: Aquest sí.
4: Este sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
4: No tinguis el sac.
3: Omplert i ben lligat. No
1: és el sac i ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé. Vol dir que no et precipitis, abans de donar una cosa perfecta.
4: És un
0: ús. Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va,
5: A pensar.
0: A la taula i al llit...
1: El primer crit.
0: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
6: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
2: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells.
10: Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
14: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic és que hi ha gent que parla català, però que em parla en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlo en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
2: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
10: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Molts que parlen català fem pupurri.
10: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
2: L'escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
6: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
4: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i al cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, el de mates, per exemple.
0: El que et cau bé, potser,
4: sí,
0: que ens has relaxada.
4: Sí, perquè, no sé, com no em surt
0: català. Que ho fas en castellà.
4: Sí, i em respon.
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
13: Exacte.
0: No?
5: Totalment.
0: Què vol comentar?
1: Sí, el tema d'insultar, no?
0: Buah, sí. Insultar més en castellà que en català.
1: Sí.
5: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
5: De Figueres, Vilajuïga, teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles.
5: Sí, potser,
0: què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
1: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots,
0: però amb alguns. I per què creus que s'està posant de moda?
1: Bueno, jo crec que ja aquesta, o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo
0: creus
1: castellà.
0: Creus que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
1: Sí, però ho trobo fatal, perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, et fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
13: Exacte. Sí, bueno, no, és que de fet és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo soc igual que tu i tot això, pues separa el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
0: Clar, i com podríem... Digues.
1: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
0: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
4: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dicho? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja.
4: I això
0: com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
4: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi...
4: Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí, que l'ajuda.
0: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
4: Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
1: Uh-huh. Doncs mira, sí. És que tenim un exemple d'una persona que està parlant, exacte, que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
15: Sí, excloent,
1: és un cercle viciós. Sí, sí. Com més ells s'excloen, nosaltres més els traiem.
0: És que potser
1: no,
0: té un punt,
1: d'unir-nos.
0: Té un punt tots. Aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera... Fer...
1: El català ha de ser una eina de cohesió social. Sí.
13: Hòstia, quina frase.
0: Bonic, però... això, eh?
13: Sí, sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Uh-huh. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
0: una cosa normalitzada.
13: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que exacte,
1: que l'entén. Anem a experimentar amb el català, no?
13: Exacte, i que es pot fer col·legueo, i que es pot fer, pues, i pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
0: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
5: Jo ho
0: Tu no estàs d'acord?
1: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
0: Hòstia, no.
13: Jo abans més.
0: Però quina
13: més.
0: Representació.
4: Depèn de l'època. No.
1: Bueno, fatal.
0: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
1: Doncs sí.
0: I que, però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
4: Castellà.
5: Jo m'és igual, mentre m'agradi el gènere literari.
13: Exacte, jo sí.
4: Això sí que és veritat.
13: Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Ruffo, que és el meu escriptor preferit, i que fa, bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però per exemple ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
0: La Terra Baixa.
13: M'ha encantat, mira que ho trobo molt complicada d'entendre, perquè utilitzen un llenguatge molt complicat, i jo com a castino parlant, pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe,
0: i
13: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
0: bueno, no. Mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser ho he llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà aquí al mig. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va.
13: Paula, va.
0: Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegis aquest missatge, Paula.
5: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
1: Així no anem enlloc.
13: Clar,
1: és que passa
0: molt. Les cares, clar, les cares que heu fet,
4: Les cares, quan les cares?
1: Què? Pobra noia.
0: Què fem?
4: No, però és que...
0: Què li diem a la Rebeca?
4: És que passa molt.
0: O què li diem?
1: Passa molt.
13: Passa moltíssim.
1: És que és quasi racisme.
13: És que, exacte.
1: No,
13: és que és veritat.
1: És completament veritat. Ets de fora, no et penses parlar català, perquè el català està baix d'aquí.
13: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs a la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellano parlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o en pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
0: No, és que això ho veu de mala educació, canviar...
13: És un microracisme, i ho dic taixantment, sé que sé, fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
1: i a
13: això,
1: més sisplau. Ara que tothom m'ha passat arreu i que...
13: Sisplau.
5: Totalment.
1: Sí.
0: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
13: Es carregaria amb el professor. Exacte. Sí.
1: S'ha de partir des de...
13: Ja ho dic jo. Es carregaria amb el professor.
0: Està molt bé.
4: Sí, però és
0: doncs
4: que...
0: va.
4: Es carregaria amb el professor.
0: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati, i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat, i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
1: Va.
0: Esteu preparats?
1: Sí.
0: Va, anem al primer. El Ramon diu: soc cambrer en un bar de Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu: les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català, per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí.
1: Com es diu aquesta?
0: Aquesta és l'Anna.
1: Molt bé, Anna. Sí? Molt bé, ja,
13: ja està, ja no fa falta que...
0: Anem al Didac, anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
13: Hòstia, hòstia.
1: Ai,
0: tenim
1: no,
0: el Ramon,
1: no, si no és motiva.
5: Estigaria els tres.
1: Si no és motiva la gent.
0: Tenim el Ramon, el cambrer, que no canvia mai, no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i el castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Didac, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
1: L'Anna, el pensament de l'Anna em sembla molt simple.
0: Sí,
1: sí, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
0: Que un es quedi sense pati,
13: és una manera de viure, una llengua.
1: És una manera de viure.
13: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
0: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord, eh?
1: Està batant la diversitat, l'Anna.
5: Jo que estic al Didac.
13: Jo també. Jo també.
0: Per què castigues al Didac? Sí,
5: perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, pues ajuda'l, no?
0: L'has de convidar.
1: És veritat.
0: Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
4: Buah, és que... No sé.
0: Jo sí, tenim aquí.
4: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... Ja, a qualsevol.
13: Jo castigaria el Didac, i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu, o jo que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
1: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
5: Clar.
1: Sí, una persona que l'està aprenent, vull dir.
0: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
13: Sí.
1: Sí. Mentre jo estigui viva,
5: té una possibilitat, sí.
13: No, sí, completament,
0: Però ho penseu, sí, convençuts, eh?
13: 100%, sí. Perquè jo crec que encara que siga, he de dir que potser es redueixi una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i ho defendré, de veritat.
0: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
1: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Jo confio.
0: Clar que sí.
1: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
13: Què penses, Noelia? Com?
1: La defensora del català.
4: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
4: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
0: I ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats.
4: És que, per exemple, a casa, no. Encara tampoc. Amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
0: Diries que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
4: Sí, perquè si tu, per xat, sí, qualsevol. Perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
0: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
13: Sí, d'acord.
0: Meravellós.
1: Clar, aprendre català per amor.
0: Sí, per amor.
1: Sí.
0: Aprendre català per amor és una molt bona frase.
1: És una millor tècnica.
13: I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
1: Xarrupa, figues, abraçafanals...
0: D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults...
13: Sí, això sí,
0: tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
13: Tirallonga.
0: Que li ha sortit així sol. Llopa,
13: fills... Som ja truita. Són aquests insults...
4: Jo no conozco ninguno.
0: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
5: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
0: Molt
5: perquè
0: bé.
5: Trobo que hauria d'estar igual.
0: Va, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
1: El Didac,
13: més
1: Didac.
13: Expulsió.
0: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí.
1: Clar.
0: Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
1: No.
0: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
5: Doncs jo amb tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però si
0: un titular, dius, m'emporto això.
5: Doncs m'emportaria el català és una fantasia.
0: Que bonic això, perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
4: Que hauria de parlar més català.
0: Uh-huh.
4: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea, no
0: doncs
4: sé
0: el parles perfecte.
4: Sí, sí, el parles superbé.
15: Et parles molt bé.
0: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè bueno, et comuniques la mar de bé.
1: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
0: I tant, i tant que sí. Aaron,
15: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la

0: xiuxiueix.
1: Xiuxiueix.
0: I també català a l'atac.
2: Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula, m'estic deixant la Júlia, sí, per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat, sí, amb això, i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
1: gràcies,
2: que
1: gràcies per la confiança, eh?
0: Sí,
2: confio,
0: ho intentarem,
2: ho seguirem
0: pico pala tot.
2: Ho seguirem batallant amb moltes ganes, perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones,
0: i perquè mica en mica sempre la pica.
2: I va, i com diem en català també, això està dat i beneït, i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

Les peülles dels cavalls són estructures fascinants i vitals per a la seva mobilitat i salut en general. Aquestes estructures estan compostes principalment de queratina, la mateixa proteïna que forma les nostres ungles i cabells. Cada peülla d'un cavall es divideix en diverses parts clau: la paret, la sola, la renilla i el taló. La paret de la peülla és la part visible des de l'exterior i actua com a coberta protectora. La sola és la part inferior de la peülla, que proporciona suport i protecció al peu. La renilla és una estructura en forma de V baixa a la part inferior de la peülla que ajuda a esmorteir l'impacte i a bombar sang a través del peu mentre el cavall camina o corre. Un fet curiós sobre les peülles dels cavalls és que creixen contínuament, igual que les nostres ungles. Per aquesta raó, és essencial que els cavalls tinguin un manteniment regular de les seves peülles, cosa que inclou retallades i, en molts casos, ferradures. Les ferradures protegeixen les peülles de danys i desgast excessiu, especialment en cavalls que treballen superfícies dures. A més, les peülles dels cavalls són extremadament sensibles. Estan plenes de terminacions nervioses i vasos sanguinis, cosa que les fa crucials per a la detecció del terreny i l'equilibri. Una peülla malmesa o mal cuidada pot causar dolor i coixesa, afectant seriosament a la qualitat de vida del cavall. Per això, l'atenció adequada a les peülles és una part essencial de la cura equina.

preparat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre d'ahir un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de fortes pluges, tempestes i ventades que ha afectat diversos punts del territori. De cara avui, el descens de temperatures ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. I el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa. Durant l'episodi, s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià. També hi han hagut màximes com 41,3 a Vinebre, la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja del Priorat. La picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta de l'Home Margarita i el Embolsamiento.

0: I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. Pel que fa als esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista portuguès ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb la carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Laurana. El lateral va jugar el curs 23-24 i també el tram final de la temporada passada com a culer. El portuguès es va guanyar la confiança de Hansi Flick, qui volia que Cancelo tornés a formar part de la plantilla per aquest pròxim curs. Un Barça que ha enviat el porter Aaron Jacobsvili cedit a l'Almeria de segona divisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh yeah, baby.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui sí que amb la boca grossa podem dir bon dia. Com estem? Ha plogut un bon ruixat aquesta nit, un bon debatut d'aigua. Això va bé per les plantes, pel camp, per les persones, els teulats, els animals, per tothom. Hauria de fer aquest mateix ruixat cada nit, cada nit, cada nit, eh? Un bon ruixat. A veure si busquem quina és la quantitat de pluja que ha caigut.

calma i cura. Doncs són 14 litres. 14 litres per metre quadrat el que ha caigut aquesta nit, eh? Bé, ha estat un bon ruixat, eh? No és res d'altre món, però bueno, ja ens conformem. Venim de zero, venim d'on veníem. Doncs està molt i molt bé. Temperatura actual 21 graus, ja no són aquells 24-25. Màxima d'avui prevista 25 graus. Ni 36, ni 37, ni 32, 26 graus. Bona temperatura. Això no sé si durarà gaire, també, Les previsions és que podríem tenir pluges avui durant el matí o al migdia, però a partir d'aquí, doncs, ja núvols i clarianes, que diuen els homes del temps, que ens acompanyaran. Això sí, temperatura mínima de demà 20 graus, màxima de 29. Diumenge igual, dilluns la mínima baixarà una mica, 19 de mínima, 32 de màxima, ja pujarà. I la setmana que ve, 32-33 de màxima, 20 de mínima. Està bé, no oblidem que encara estem a l'estiu, però que veníem d'unes calors terribles, eh? Portàvem 2 mesos i mig fatals, eh? Troba gent gran que, bueno, no ha pogut sortir de casa molt de dies, que fa molta calor, que ho passen molt malament, eh? I també els animals, eh? Els animals, allò que parles amb gent i mengen menys, no volen sortir, estan inquiets, busquen l'ombra, busquen naturalment la frescura. Ho fem els humans, també, això, eh? Vinga, avui és divendres 21 d'agost. Sant Pius Desè, Papa, Sant Maximilià, Sant Patern, Sant Fidel, Sant Bernat, Sant Ptolomeu i Santa Siríaca. Felicitats a tothom que avui celebri el sant d'aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porquera, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia: qui no té un all, té una ceba. Ai, quina gran veritat, eh? És veritat, això, eh? Que si em fa mal aquí, ah, no, em fa mal el peu. Ah, a mi la cama esquerra, a mi el braç dret. Qui no té un all, té una ceba. I això amb tot. I cita del dia: l'estupidesa insisteix sempre. Ho va dir Albert Camus. El sol ha sortit a les 7:04, eh? 2 minutets més tard, i s'amagarà un minut abans, a les 8:41. Cada dia anem perdent una mica d'acompanyament solar, eh? Tot i que els dies encara són molt llargs. Estem ja encara en la recta final d'agost i això es comença a notar, eh? Avui, 21 d'agost, es celebra el Dia Internacional i la commemoració de l'homenatge a les víctimes del terrorisme. Dia Mundial del Síndrome DIRC-UA. Avui també és un sant, Sant Balduino, eh? No sé si ho havíem dit, a vegades hi ha sants d'aquests que són uns noms potser molt bíblics o molt antics, que Balduino. Penso que ara hi ha poca gent que posi Balduino al seu fill, eh? Tot i que és un nom que no és lleig, Balduino. Forrest Gump va dir que la vida és com una caja de bombones. Nunca sabes lo que vas a conseguir. Ho va dir Forrest Gump, la pel·lícula. I és veritat, la veritat és que és veritat. La vida és com una caja de bombones. Nunca sabes lo que vas a conseguir. Avui hi ha lluna creixent, 57,65% il·luminada, la propera lluna plena, el 28 d'agost, falten 7 dies. Anem a l'efemèrides històrica. Tal dia com avui, el 21 d'agost de l'any 2006, descarril el tren diurno número 280 a Villada, Palència, causant 6 morts i derrumbant un pont en aquest accident. L'any 1997, la banda de rock anglesa Oasis publica el seu tercer àlbum d'estudi, Be Here Now. L'any 1996, la NASA llança el satèl·lit Fast Aurora Synons Explorer per mesurar els canvis dels camps magnètics i elèctrics de la Terra i què porten a produir les aurores boreals. L'any 1991, Letònia s'independitza de la Unió Soviètica. L'any 1986 va passar un enverinament massiu per monòxid de carbó en una zona volcànica prop del Lago Nyos, a Camerún, al produir-se una emissió provinent d'una capa magmàtica de l'interior terrestre, provocant la mort de 1.700 persones. Va ser una mort que la gent ni s'ho va esperar. Ningú va
poder veure com arribava el gas, perquè també va ser així a la matinada, i tothom, molts pobles, van morir, tothom que estava dormint, que estava allí, que estava fora de casa. 1.700 persones, eh? L'any 1968 les forces soviètiques ocupaven Txecoslovàquia, perdó, tal dia com avui. I avui és l'aniversari, en aquest 21 d'agost, de Robert Lewandowski, futbolista polonès, ex-blaugrana, 38 anys. Usain Bolt, atleta jamaicà, 40. Kelis, cantant nord-americà, 47. Alicia Witch, actriu nord-americana, 51. I Loretta Divine, actriu nord-americana, 77. Avui, si estiguessin vius, que no ho són, hauria estat aniversari de Clarence Williams, actor nord-americà, Kenny Rogers, hòstia, el Kenny Rogers, tu, amb aquella veu, aquelles cançons de country, sobretot melancòliques, romàntiques, i John Hall, físic nord-americà, Premi Nobel de Física del 2005, que avui està viu encara, eh? El John Hall té 92 anys. Felicitats. Anem a fer una ullada ràpida a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Els naixements avançats de tortugues mediterrànies posen en alerta el CTR de l'Albera. Neix la Copa Comarcal de Pàdel de l'Alt Empordà entre Roses, Llançà i Figueres. La festa d'estiu de Llançà omplirà el municipi d'activitats familiars, música i memòria històrica. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual de vi de la Déu Empordà. Jordi Sargatal, una entrevista que fan al Punt, a Empordà.info. L'energia fotovoltaica i eòlica ens fa falta, però amb seny no posarem molins de vent a Montserrat. Un dia més, aquí al matí, despertant el personal, a tothom, avui encarrilant divendres, com ens agrada el divendres, eh? Weekend, allò que diuen, cap de setmana ens olorem la festa de dissabte i diumenge, que hi ha molta gent que també treballa dissabte i diumenge, que ja ho sé, que jo havia treballat molts anys dissabte i diumenge, eh? Mireu, hi ha diferència. Tu pensa que si treballes dissabte i diumenge la platja està petada. Hi ha moltíssima gent, no hi vagis. En canvi, pots anar, com que faràs festa entre setmana, pots anar un dimarts o un dimecres, quan la resta de mortals no hi van, i és fantàstic perquè hi ha quatre gatos i uns quants guiris. Ara a l'estiu hi ha uns quants guiris. Benvinguts, bon dia, Bill Medley, Jennifer Warnes. Anem a recuperar una gran peça musical. The Time of My Life. Va, comencem melancòlics aquest matí de divendres. Benvinguts. I bones vacances als que estan de vacances. No, no m'ho digueu. No, no, no vull enveges. No, no m'ho digueu.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Aquarela. Jordi Ninus, El tren del temps. És el tema que escoltàvem hores d'ara. 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
1: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
4: ¿Qué es esto?
5: Conozco este lugar.
4: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
3: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
4: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
6: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
3: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
7: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
8: ¿Tú qué coño quieres?
7: Venganza.
9: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
3: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
9: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
10: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
10: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
10: Ajuntament de Vilafant.
0: Vinga, una cançó d'aquestes d'estiu. Aquí tens Ugly Salto, Jamaican Ban Ban.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: És la cançó, el tema de Belén Aguilera. Otra suerte seria...

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
2: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
2: Dissabtes de 10 a 13 hores.
1: Diumenge tancat.
2: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
2: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
3: Som el pecat original.
0: Sí, sí, Naina i Figaflaves són un pecat original, això sí.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són hores d'ara les notícies més importants i destacades que arriben ja a la nostra redacció en aquesta jornada de divendres a les portes del cap de setmana. Confisquen a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milions d'euros si fossin de veritat. Crea Cadaqués rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia. Enxampen 4 persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes dels clients. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà, que manté la qualitat excel·lent. Si cap fer por, assegura que els interns de la presó de Figueres van accedir a dades personals dels treballadors. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I anem amb dades que són importants, que us hem posat en titulars en el dia d'avui amb el suport de la nostra companya Mercè Mainé.
3: El sindicat SICAP FEPOL assegura que el ciberatac detectat al centre penitenciari del Puig de les Basses va permetre als interns accedir a dades personals de treballadors. Segons el sindicat, s'haurien consultat fins a 26.000 documents durant 6 mesos, incloent DNIs, correus electrònics, llistat de personal, telèfons i matrícules de vehicles. Els interns haurien accedit a diverses carpetes de la xarxa departamental i n'haurien fet una còpia de 40 gigabytes. El centre va detectar l'accés el passat 9 d'agost. SICAP FEPOL considera que els fets són d'extrema gravetat i critica que Justícia hagués parlat inicialment d'un accés puntual i limitat. El sindicat reclama responsabilitats i alerta que la informació compromesa podria posar en risc la seguretat dels treballadors. La Deu Empordà preveu una collita de raïm entre un 10 i un 15% superior a la de l'any passat, fet que permetria recuperar una producció considerada habitual al voltant de 60.000 hectolitres. Les pluges de l'hivern han ajudat a recuperar les reserves hídriques dels cellers i han permès mantenir els ceps en bon estat. Tot i això, les altes temperatures dels darrers mesos han obligat a avançar la verema en alguns cellers que han començat la recollida fins a un mes abans del que era habitual. El responsable tècnic de la Deu Empordà, Pau Albó, es mostra optimista tant per la qualitat com per la qualitat del raïm, però reclama noves pluges per tal de garantir la collita de varietats més tardanes. El gruix de la producció, especialment de garnatges i carinyenes, es recollirà durant les pròximes setmanes i la campanya podria acabar entre finals de setembre i principis d'octubre. Un exemple de l'avançament és el celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes, que aquest any va començar la verema el 10 d'agost, mentre que fa dues dècades la iniciava a mitjans de setembre.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'associació cultural Crea Cadaqués ha denunciat una sanció de 440 euros imposada per l'Ajuntament de Cadaqués arran d'una acció artística realitzada a l'estiu passat a l'estructura de l'antic Bar Boia. L'entitat considera la multa injusta i desproporcionada i assegura que la intervenció feta per l'artista Ramon Moscardó comptava amb el vistiplau de la propietat de l'establiment. La sanció es basa en un presumpte dany al mobiliari públic. Crea Cadaqués, però, qüestiona aquesta qualificació i reclama l'Ajuntament que faci públics els criteris i la base normativa per la que justifiquen la multa. L'associació també denuncia que no va rebre cap comunicació prèvia i que la sanció rebuda aquest dimarts ja inclou un recàrrec de 40 euros. L'acció artística tenia com objectiu reivindicar la història i la memòria del Bar Boia, un espai emblemàtic de Cadaqués.
2: La Guàrdia Civil de Girona ha confiscat a Castelló d'Empúries 246 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats, valorats en més d'un 1,5 milions d'euros si fossin autèntics. L'actuació es va dur a terme el passat 18 d'agost durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta. Els rellotges imitaven marques com Rolex, Hublot o Patek Philippe i presumptament estaven destinats a la seva venda a Empúria Brava. La Guàrdia Civil investiga dues persones de 43 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. La policia municipal de Girona ha identificat 4 persones com a presumptes autors d'un delicte d'estafa mitjançant el mètode conegut com a scalping. Els fets van passar el 23 de juliol en una entitat bancària de l'Eixample. Els agents van detectar 4 persones amb una actitud vigilant i en identificar-les els van trobar targetes bancàries a nom d'altres persones. Aquest sistema consisteix en manipular un caixer perquè sembli que no funciona i quan la víctima introdueix la targeta, un dels estafadors s'ofereix a ajudar-la i li canvia la targeta per un altre. Mentre la víctima introdueix el seu codi secret, un altre membre del grup observa els números. La policia considera que els 4 identificats podrien formar part d'una organització criminal, ja que actuaven de manera coordinada i amb funcions repartides.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Anem al temps, previsió per les pròximes hores i pel cap de setmana.
5: Molt bon dia, avui comencem el dia amb un ambient que no ha acabat de fer net. De fet, s'esperen alguns ruixats i tempestes d'altre cop per les comarques gironines, sobretot pel Pirineu i Prepirineu. Al migdia tindrem calma, tindrem una petita pausa, sol i temperatures que això sí són entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors. La mar picada, de fet, alta mar s'esperen onades de fins a 2 metres i a partir de la tarda es tornaran a formar forts ruixats i tempestes que afectaran a totes les comarques gironines. També podríem tenir alguna calamarsa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Avui us hem destacat que confisquen a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milió d'euros. Crea que d'aquests rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia. Enxamben 4 persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les dades i les targetes de clients. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà, que manté una qualitat excel·lent. Si cap fer pol, assegura que els interns de la presó de Figueres van accedir a dades personals als treballadors. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades. Amb el suport i la col·laboració dels informatius de la xarxa de comunicació local. I si voleu estar informats, recordeu empordà.info.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: Exacte, un estiu per estar aquí al vostre costat. Estiu, primavera, tardor, hivern, aquí sempre estem, eh? Lucho RK, nova cançó, Aire. Aire.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Vinga, una mica de ritme en aquest matí, camí de les 9 en punt, Sabrina Carpenter, Madonna, Find Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, un bon tema musical. Find Your Love, tot un èxit d'aquest estiu. Hem de recordar que avui és divendres 21 d'agost i avui està previst la banca mòbil a la plaça de l'Ajuntament de Vilafant. Tots aquells que necessitin serveis bancaris, recordeu, avui teniu la banca mòbil a la plaça de l'Ajuntament de Vilafant aquest matí. Per tant, doncs, podeu acostar-vos a tenir algun, obtenir algun servei bancari amb la banca mòbil, que recordem estarà avui a casa nostra, Vilafant, plaça de l'Ajuntament, entre les 11 i 2:15 del migdia.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: A Martí Auger, que sempre se'n recorda dels amics, dels companys, de la gent que coneix. Una salutació d'aquí en Martí, el nostre home de les sardanes, perquè ho fa molt i molt bé. La gent està molt contenta amb aquest espai de sardanes que fem Esclat de Tenora. La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo. Amb ells, fins a les notícies, pausa per la informació i de seguida el magazín d'Obert per Vacances en aquest matí de divendres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria el Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el SEM ha atès de fet 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat

0: possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquesta projecte.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona, però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que pertany a l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs catapultar cap a la fama més internacional. Després, ja us dic, han tingut, han passat per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana, no ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon
1: dia. Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor. Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors, no? que deuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt, molt, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i
1: correcte,
0: els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També,
0: no parem tant per
1: la
0: casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també
0: que sí, que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i sobretot impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adeu. Oh, baby, I'm...
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a la guai, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat en aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que té ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat, parlant de persones que anirem a conèixer i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que la tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: contactem com sempre fem a Regular No Envaja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Re, una mica es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sí, molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini, com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Déu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos, això és, era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria, 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda, i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: creuats, sí,
0: molt bé.
3: Sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil també. En canvi, Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te la demanen.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària per validar factures.
0: Doncs amb aquesta notícia tanquem ara sí la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida, no sé si han baixat també.
6: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià com Rosselló i Torrefarrera entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'Emunt, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I sí, alguna cosa a destacar?
8: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
8: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
8: Ja no m'ho han comentat, Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí, bueno, fins al punt de que un dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar la...
8: L'hora, sí, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant, de festes, però les de Santa Tecla, i és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre, seran...
8: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes i ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuín. I el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el 10è aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuín.
9: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquest projecte.
10: Molt content, i això que se fa una realitat, i en el Nàstic lo podem en el co.
8: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps qui estarà de vacances, no?
8: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
8: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
0: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
8: O potser no.
0: Potser no. Les notícies estan parlant.
8: Exacte.
0: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
8: Gràcies.
0: I ara no et deixem marxar ja, eh?
8: No, ja me quedo fins al final.
0: Gràcies.
8: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i a més fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
12: Alguna cosa que m'ha espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid, no vam haver de reclamar ni res.
0: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra, però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
12: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia a tothom, bon dia.
12: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
13: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries, o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat t'havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
12: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més el del tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol, sí, pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
13: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas sempre la companyia ens ha de portar al lloc o si l'optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de més 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de més de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
12: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
13: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
12: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Mm. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però no, que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
13: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea, i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important a l'hora de contractar un viatge veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
12: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
13: No. si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
12: Sí, aquí potser a vegades la diferència, tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual, les incidències van per igual
13: no,
12: en qualsevol.
13: No, no, no, no té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
12: Però en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vosaltres arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que considera que ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
13: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
12: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no? Jo per sort me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
13: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, amb un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
0: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, a l'aeroport en aquell moment.
13: Això és molt important.
0: Que no pot esperar.
13: Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto, i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
12: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
13: No has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
12: El pes de la roba o del necessari i tot això, però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
13: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
0: Escolta, i si te la perden la maleta però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com per els danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
13: Es pot demanar, hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
0: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
13: Depèn de les companyies aèries. Hi ha companyies que abans et donaven un neceser, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta, porta tot la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, perquè no has tingut el teu equipatge, i hi ha companyies que si són raonables les abonen.
12: Deies abans...
13: És de dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
12: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
13: El responsable és la companyia aèria.
12: Sempre.
13: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per... l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
12: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de quedar-se així per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és... No, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
13: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar. Sí. Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
12: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
0: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
12: Faig, val. Sí. Doncs això, l'allotjament, en este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de, és que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
13: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit, la major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens, i llavors quan tornes reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols, Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem, una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
12: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència, i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
13: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que si és més si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic, tens una diferència si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis abans de contractar amb qualsevol agència que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
12: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora de vol, vas a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa, i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel. En canvi, si ho fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si no tenen
13: si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar al lloc on has contractat cada cosa.
12: També no sé si entrar en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part.
0: Haurà
12: o si
0: de
12: també...
0: ser ràpid ara, sí, Víctor, ara Rapidet. Sí que anem fora doncs... de temps, però digues, digues.
12: Doncs, no, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
13: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge limitat, si contractes una assegurança que cobreix, i totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe, fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o algo. Lo més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
12: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, vam sortir la paraula.
0: Incidència,
12: això, gràcies. Bueno,
13: consulta...
12: o com a previsor, és de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
13: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
12: Molt bé, doncs...
13: no dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
12: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimera Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
0: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio. Bon cap de setmana, moltes gràcies, company.
12: Igualment, moltes gràcies.
0: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
14: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
15: O el noi que li agrada.
14: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
15: Sí, però bé, a vegades no totes tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
14: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
15: No tothom sap que és un crush.
14: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
15: La planificació, David.
14: O el pla.
15: Exacte.
14: És més curt.
15: I més català.
14: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
15: Vinga, avui a les 8.
14: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
15: Molt estranya, vols dir?
14: O curiosa.
15: O inesperada.
14: Sí, de fet tenim moltes opcions.
15: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
14: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
15: No hi tens gaire bon feeling?
14: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
15: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
14: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
15: Així, està bé, m'agrada també.
14: Ah, i a més si la compres online al web de la botiga...
15: David, per internet o en línia?
14: Ostres, d'acord, prenc nota.
15: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
14: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
15: Una tote bag...
14: Sí, una tote bag.
15: És una bossa de tela, en
14: sí,
15: tot cas.
14: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, que hi ha tote bags per tot arreu...
15: Tens tota la raó, però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
14: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
15: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
14: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
15: Quina?
14: La de la bossa de tela.
15: Ai, veus, ja et surt sol.
14: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
15: Però sí, va, agafa l'oferta.
14: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
15: Que està fent què, David?
16: Moltes flexions?
14: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
16: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel fetxenda, ser un fanfarró.
14: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
16: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
14: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
16: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
14: Ah, no?
16: No, però això en català en diem maco, de l'adjectiu majo, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb C, amb la C de casa.
14: I mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
16: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
14: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
16: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
14: Com, perdona, què acabes de dir?
16: Què passa? Què he fet ara?
14: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
16: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
14: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
16: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si n'hi m'he fixat...
14: No em vas ensenyar que era almenys?
16: Ui, tens tota la raó.
14: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
16: I tant, és que... Bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
14: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
16: Sí, tens tota la raó, molt millor.
14: Mira, veus? Això em fa sentir millor avui.
16: Per què?
14: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
16: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
0: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, eh? En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recubé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona!
17: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recover, bon dia, o més ben dit, ni hao.
18: Bon dia, ni hao.
17: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
18: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del món de xinès, i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
17: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
18: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és el que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I la última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
17: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però abans, sí, quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
18: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat ens... són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid a nivell nacional amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
17: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
18: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers tres dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística, després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar a fer aquests petits exàmens a cada nou indret.
17: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
18: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació del... potser diríem de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui, i he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs i la veritat és que va ser bastant increïble.
17: És una mica reality show, no, això?
18: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio", i jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada... taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
17: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
18: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. He de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, pues aquest any en comptes de només estudiar m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
17: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
18: Res a veure, no, jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
0: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Racubé, aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura i la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest Premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorcó.

0: en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
2: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial, 107.3.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita al Montsià una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: aquells gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual, i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram: jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes, que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar a sobre i així està més fresquet.
0: Funciona també? Funciona també, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes
1: sí,
0: capsetes,
1: també.
0: Doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: Un. I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí a programa, diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret,
0: tal qual,
1: sí,
0: tal qual.
1: Ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar al congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, sí. És que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
0: Aquí ve.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc, i el gran drama és localitzar-la, perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però és que hi ha totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, ara es dedica una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: Aquest és un drama.
1: Drama,
0: de tota manera. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part de que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, és un drama pur que ve de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat, llavors estem envoltats de gats, normalment doncs, sempre els hi posem aigüeta,
0: i
1: també
0: els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O
1: home,
0: quan no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen calor. Aigua, no? Si els aneu posant aigua,
1: sí, sí. No, estan molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat... De veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
0: amo. El seu amo, sí. Imagina't el sol i tot, me l'imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos.
1: I si no tenen por,
0: clar,
1: no problema,
0: és veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això
0: no?
1: Sí.
0: I dius, ai, pobrinyos.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parla també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, El que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro.
1: una altra cosa, que no vulguin sortir, clar. O bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí, ofegar-se molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
0: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí,
0: sí, els
1: de
0: por, els por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
1: sí,
0: els carlins.
1: I els de francesos, crec que és un bulldog francès també.
0: També, també, també. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan calent.
1: Ostres, clar.
0: Les potes.
1: Sí, sí. Mira, no ho havia pensat.
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Deu cremar moltíssim.
0: Déu-n'hi-do els
1: bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes, i a casa també, i pobra gata, doncs no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel,
0: sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté. És paté líquid per mascotes. Llavors això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
0: Doncs mira, és
1: un altre remei.
0: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí,
0: m'encanta.
1: Molt bé. Bueno,
0: bé,
1: de
0: no?
1: moment, sí, de moment
0: bons
1: tenim
0: consells.
1: Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, eh? Àudios i missatges.
0: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
0: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya de Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim a molt d'hora al matí per no agafar molt sol, i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: Nascut en aquest món, borda bup bup i miola barra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicà ni el nostre gatigós, gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més, i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia, i lògicament posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats en general pequen molt de no beure prou, de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donant més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola. És error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. i donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hivernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, no, lògicament no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa, i quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i sobretot a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo, espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística, doncs, que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues a un curset a Escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir, jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'm va anar a Hospitalet perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella com totes les nostres companyes perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim, i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio, i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
5: Molt bé.
6: Campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert. 12 anys. Bueno, crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, tots entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també doncs s'esforça molt amb mi i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància, sí.
5: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no?, en les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu, en què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, us començar ja amb alegria amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al Campionat de Catalunya. I un cop al Campionat de Catalunya pues, tenim allà pues, Ligues Iberdroles i ja Campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no? A diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
5: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes.
5: Sí.
6: I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient? Com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme? Allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens sortim superbé entre nosaltres, ens apullem, ens animem, si una està aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet, tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Amb la clau. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viure amunt i avall.
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
4: Que bé.
5: T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant no et preocupis que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que dius, si us deixeu alguna cosa.
4: Clar.
5: Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara?
6: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, però
5: sí.
6: No.
5: Molt bé. Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui, m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
5: Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que, no, que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
5: I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: I tant.
5: Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues aprenc un monton d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo vull intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot per aquí, Maresme. Molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant, en aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM. tema, concretament l'Andreu Jiménez.

0: avui a la ruta per muntanya ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del Nou FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc d'andar a muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massallera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí, sí,
0: no hi ha,
1: home,
0: impediments.
1: Si quep molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, i llavors ja podem caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: a caminar,
1: sí,
0: va,
1: per la carretera i normal i corrent.
0: Una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin
1: un cert por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla, Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, que perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa,
0: sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font. Això és el pla de la font, no? O el pla del Prat, que es diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet,
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri, és l'Osca de Cabrera, que és una osca que està un tall, una osca és un tall, que està a dalt encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera,
2: que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, que eren restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc que no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable...
2: Això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca, i és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada, és el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha, i a davant hi ha un parell, em sembla que hi ha dos freixes espectaculars, que quan hi feien, van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el Freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
2: Sí. I agendes, no? Podríem dir.
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet principis, em sembla que és el 19, o final del 19 o al principi del 20, unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll d'Abram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
2: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll d'Abram i allà al Coll d'Abram, que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla de Llat, te'n podries anar cap a allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs és un lloc cèntric de creuament de camins. Al Coll d'Abram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident, ja veu Sant Julià allà baix i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
2: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
2: 8-9.
1: Sí, deu ser 9 quilòmetres.
2: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant
2: Julià... Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
2: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot, i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari.
2: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir algun cap de setmana.
2: Sí que s'hi pot.
1: Sí, s'hi pot
2: dormir també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
2: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
2: I a més, al Santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
2: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus, mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per mi la imatge des de baix més maca que tenim de perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet expressament perquè sigui maco, no?
2: I no
1: ho han fet expressament, és la natura que dona aquestes imatges tan maques.
2: Doncs Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcil o més difícil.
2: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no? Podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
3: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del 9FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis n'ha fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
4: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, Bon dia, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, i tu?
4: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
5: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. Llavors, en el meu cas, us recomanaria Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
4: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
5: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
4: Piccola, no?
5: Piccola, exacte.
4: En italià, no?
5: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot lo que és tot el poble, per les cales i tot, d'aquí jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
4: Però al final és un poble de postal, no?
5: Sí.
4: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí,
5: totalment.
4: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província, sí, de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
5: Complicada,
4: si
5: perquè
4: ets una persona que no li agraden gaire les curves i es mareja,
5: no recomano anar-hi. No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
4: A més que hi va gent de tot el món, perquè és,
5: sí,
4: un...
5: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
4: Déu-n'hi-do.
5: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què hi podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
4: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
6: Hola, què tal?
4: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
6: Jo t'en recomano dues, un poble i una ciutat. Un poble, Tossa de Mar. Jo crec que és
4: única població.
6: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
4: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes i és una setmana on val bastant la pena anar-hi i per tant també des d'aquí recomanem
5: sí,
4: això.
5: Sí, jo de fet he anat al Temps de Flors, és més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
4: Ah, m'han fallat les dates, no tinc gaire
5: bueno,
4: el calendari al cap.
5: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar sí o sí algun cop a la vida, i és això de que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
4: Sí, sí.
5: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
4: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
5: Però que sí que
4: s'ha
5: de veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
4: Jo recomanaria, sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure i des d'aquí recomano. També pobles on es menja molt bé.
5: Personalment no he estat mai, però
4: no,
5: t'ho recomanes,
4: doncs
5: no?
4: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironines, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
3: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Javier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia, ràpidament. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
7: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins, i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la Cluenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
3: Molt bé, seguim endavant, i en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
7: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les Nits del Morera, que és tal com es diu al museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I d'això serà gràcies a una performance de Sigi, que també va estar a Tarragona a ballar a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
3: A Casa Canal, sí, al museu.
7: Correcte.
3: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
7: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, a passar pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
8: Adrecem el públic a generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Molt amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
7: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
3: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
7: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros el primer premi i 50 euros pel segon.
3: Molt bé, tot molt popular.
7: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
3: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu 24 d'agost.
7: Sí, senyora.
3: Que ja no ho tenia marcat al calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben l'estiu són festa grossa.
7: Correctíssimament.
3: Sí, sí, sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
7: Una abraçada, bon cada setmana.
3: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
9: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
3: Sí.
9: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
3: Bé, perquè els ocells, també els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrandrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passeig igual, que tenim molts coloms a Tordera.
9: Una mica,
3: allà,
9: sí.
3: A Cardedeu, sí?
9: Sí, sí, també tenim molts coloms.
3: Vinga,
9: per aquí vull. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
3: Uau!
9: Ja qui defensa, doncs, tenir-les sí. Una mica obertes perquè hi passi l'aire, que es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
3: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, no? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama una mica.
9: I així és.
3: Tu tens una opinió, ja? Tens, Estela, una opinió?
9: Jo sóc de tancar finestres, crec.
3: Així en general, eh? Bueno, pensa tu que
9: fins la tarda, nit...
3: Pensa tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
9: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696-1646-65.
3: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
9: Igualment. Bon cap de setmana.
3: Igualment. Com un volcà. i molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous som de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem! Farem.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de

0: d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecir.com.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Es el moreno que eres en mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Na, na, na, és un títol fàcil per la nova cançó de Mama Dusha.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són en diversos punts del litoral, volíem dir també al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous al primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant, Cine Sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: I tant, ja ha sortit el sol solet, el que passa que avui les temperatures, home, són d'estiu, però molt, molt agradables, eh? No són aquelles temperatures de 30 i pico graus que feien calor. Naturalment estem a l'estiu i fa calor. Hem dormit molt bé amb aquests 20 graus que teníem aquest matí, en tenim 24, una mica d'aire fresquet. Escolta'm, avui seria el dia d'estiu perfecte. Vinga, obrim nova hora aquí a la FM. Álvaro Soler, Mi Cintura.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A mí me gustan mayores. Es una peça d'aquelles picantones.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són hores d'ara les notícies més importants i destacades que arriben ja a la nostra redacció en aquesta jornada de divendres a les portes del cap de setmana. Confisquen a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milions d'euros si fossin de veritat. Crea Cadaqués rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia. Enxampen 4 persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes dels clients. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà, que manté la qualitat excel·lent. Si cap fer por, assegura que els interns de la presó de Figueres van accedir a dades personals dels treballadors. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I anem amb dades que són importants, que us hem posat en titulars en el dia d'avui amb el suport de la nostra companya Mercè Mainé.
3: El sindicat SICAP FEPOL assegura que el ciberatac detectat al centre penitenciari del Puig de les Basses va permetre als interns accedir a dades personals de treballadors. Segons el sindicat, s'haurien consultat fins a 26.000 documents durant 6 mesos, incloent DNIs, correus electrònics, llistat de personal, telèfons i matrícules de vehicles. Els interns haurien accedit a diverses carpetes de la xarxa departamental i n'haurien fet una còpia de 40 gigabytes. El centre va detectar l'accés al passat 9 d'agost. SICAP FEPOL considera que els fets són d'extrema gravetat i critica que Justícia hagués parlat inicialment d'un accés puntual i limitat. El sindicat reclama responsabilitats i alerta que la informació compromesa podria posar en risc la seguretat dels treballadors. La Deu Empordà preveu una collita de raïm entre un 10 i un 15% superior a la de l'any passat, fet que permetria recuperar una producció considerada habitual al voltant de 60.000 hectolitres. Les pluges de l'hivern han ajudat a recuperar les reserves hídriques dels cellers i han permès mantenir els ceps en bon estat. Tot i això, les altes temperatures dels darrers mesos han obligat a avançar la verema en alguns cellers que han començat la recollida fins a un mes abans del que era habitual. El responsable tècnic de la Deu Empordà, Pau Albó, es mostra optimista tant per la qualitat com per la qualitat del raïm, però reclama noves pluges per tal de garantir la collita de varietats més tardanes. El gruix de la producció, especialment de garnatges i carinyenes, es recollirà durant les pròximes setmanes i la campanya podria acabar entre finals de setembre i principis d'octubre. Un exemple de l'avançament és el celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes, que aquest any va començar la verema el 10 d'agost, mentre que fa dues dècades la iniciava a mitjans de setembre.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'associació cultural Crea Cadaqués ha denunciat una sanció de 440 euros imposada per l'Ajuntament de Cadaqués arran d'una acció artística realitzada a l'estiu passat a l'estructura de l'antic Bar Boia. L'entitat considera la multa injusta i desproporcionada i assegura que la intervenció feta per l'artista Ramon Moscardó comptava amb el vistiplau de la propietat de l'establiment. La sanció es basa en un presumpte dany al mobiliari públic. Crea Cadaqués, però, qüestiona aquesta qualificació i reclama l'Ajuntament que faci públics els criteris i la base normativa per la que justifiquen la multa. L'associació també denuncia que no va rebre cap comunicació prèvia i que la sanció rebuda aquest dimarts ja inclou un recàrrec de 40 euros. L'acció artística tenia com objectiu reivindicar la història i la memòria del Bar Boia, un espai emblemàtic de Cadaqués.
2: La Guàrdia Civil de Girona ha confiscat a Castelló d'Empúries 246 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats, valorats amb més d'un 1,5 milions d'euros si fossin autèntics. L'actuació es va dur a terme el passat 18 d'agost durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta. Els rellotges imitaven marques com Rolex, Hublot o Patek Philippe i presumptament estaven destinats a la seva venda a Empúria Brava. La Guàrdia Civil investiga dues persones de 43 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. La policia municipal de Girona ha identificat 4 persones com a presumptes autors d'un delicte d'estafa mitjançant el mètode conegut com a scalping. Els fets van passar el 23 de juliol en una entitat bancària de l'Eixample. Els agents van detectar 4 persones amb una actitud vigilant i en identificar-les els van trobar targetes bancàries a nom d'altres persones. Aquest sistema consisteix en manipular un caixer perquè sembli que no funciona i quan la víctima introdueix la targeta, un dels estafadors s'ofereix a ajudar-la i li canvia la targeta per una altra. Mentre la víctima introdueix el seu codi secret, un altre membre del grup observa els números. La policia considera que els 4 identificats podrien formar part d'una organització criminal, ja que actuaven de manera coordinada i amb funcions repartides.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Anem al temps, previsió per les pròximes hores i pel cap de setmana.
5: Molt bon dia, avui comencem el dia amb un ambient que no ha acabat de fer net. De fet, s'esperen alguns ruixats i tempestes d'altre cop per les comarques gironines, sobretot pel Pirineu i Prepirineu. Al migdia tindrem calma, tindrem una petita pausa, sol i temperatures que això sí són entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors. La mar picada, de fet, alta mar s'esperen onades de fins a 2 metres i a partir de la tarda es tornaran a formar forts ruixats i tempestes que afectaran a totes les comarques gironines. També podríem tenir alguna calamarsa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Avui us hem destacat que confisquen a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milió d'euros. Crea que d'aquests rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia. Enxamben 4 persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les dades i les targetes de clients. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà, que manté una qualitat excel·lent. Si cap fer pol, assegura que els interns de la presó de Figueres van accedir a dades personals als treballadors. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades. Amb el suport i la col·laboració dels informatius de la xarxa de comunicació local. I si voleu estar informats, recordeu empordà.info.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

La veu de Beth, ara mateix amb una de les cançons possiblement més ben fetes que ha fet mai. Una versió del How Deep Is Your Love, te'n recordes? Deep.

amb les novetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Hem volut recuperar una peça de Carlos Baute i Marta Sánchez. Això havia estat tot un èxit. Te'n recordes de Colgado en tus manos?
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Parlem una miqueta. Aitor, 54 Ultra. Aquesta és una peça d'estiu. Talk to you.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est de Catalunya. Els bombers han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i blanques i també inundacions i acumulacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, avui a les carreteres catalanes, la C53... té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alt Àneu per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat, i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retenció entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a una agressió a una funcionària. Els fets van passar el diumenge, quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració pública no dona solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: És Carlota Giró, arriba des de Figueres, amb el seu Sense Pressa.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Els Catarres, un diumenge sense drama. No, no, si quan arriba el diumenge no fem drama, eh? Fem bona vida. Un quart ja, exactament. Tenir-te aquí, aquí. A una del migdia.
1: Tots els dies que vindran.
0: Anem amb l'Enric Font, ha presentat nou treball discogràfic, ho va fer el mes de juliol. Aquesta és la seva versió del Breathless.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ullida Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja hem tornat de vacances i comencem per actualitat, una mica d'actualitat. Què tenim?
1: Doncs mira, una mica d'actualitat. Impressionantment, després de 4 anys d'emissió,
0: sí?
1: Futurama no està cancel·lada.
0: Ah.
1: Jo vaig tirar l'òrdago de que potser tornaven a Fox com havia fet American Dad, però no. Es veu que la sèrie tampoc continuarà amb el seu format habitual de 10 capítols de 25 minuts cada any, sinó que ha preparat 3 especials que se suposa que equivaldran en temps a una temporada de 10 capítols, i aquests especials s'aniran llançant sobre la marxa, diguéssim.
0: Vale.
1: El proper s'estrenarà a Nadal del 2027, de l'any que ve.
0: Vale.
1: Mentrestant, estem amb l'emissió de la temporada 13 o 14, ara mateix no recordo gaire bé. Segueix bastant bé, com l'última temporada, la qualitat està bastant bé, estic bastant content de que després de 3 cancel·lacions i de tants problemes Futurama segueixi funcionant bé. És pràcticament un miracle, no ho entenc, però me n'alegro molt per amb ells. I què més? Te n'anava a dir una altra, però ara mateix se m'han anat del cap, així que potser tampoc era tan important. Ah, sí, sí. Ha acabat Muertos SL a Netflix.
0: Anda.
1: Temporada 4. És una sèrie rodona, què voleu que us digui? Per mi, perquè és que tampoc se n'ha fet gaire, una de les comèdies espanyoles des de la pandèmia fins aquí, jo crec que la millor.
0: Perquè a més va,
1: com a mínim,
0: va de la
1: en
0: pandèmia,
1: top 3.
0: Va de la pandèmia o m'estic...
1: No va de la pandèmia, però sí que parla, bueno, del negoci funerari, i els inicis o el punt de partida és que bé que ens van les coses després de la pandèmia.
0: No és una sèrie. La ironia.
1: Correcte, no, al revés, perquè clar, durant la pandèmia va morir molta gent i per amb ells va ser el gran moment. Però a priori tenia pinta de ser una sèrie amb humor de molt mal gust, perquè clar, fer una sitcom, sí, d'un lloc de treball amb una funerària, pues té els seus perills, però què va, escolta, és una sèrie que sí que usa de l'humor negre, però és molt divertida. En 4 temporades només han fet 26 capítols, crec. Són supercurtets, són molt divertits. Muertos SL la teniu a Netflix per mirar-la quan vulgueu sencera, perquè ja està acabada. Vull dir, fantàstica. M'ha encantat a mi.
0: Perfecte. Jo, no és clar, és que no és de sèries, perquè com que és actualitat i ara en recordo, a Netflix ara es pot veure la pel·lícula Orfebre, que sortia la Michelle Jenner i el Mario Casas.
1: Sí.
0: Que es veu que va ser... Bueno, segons Antoni Lasso, no val res. Pues ara també la podeu... No és una sèrie, però també la podeu mirar a Netflix, que mira tu.
1: Mira, parlant de pel·lis... Com a mínim les meves són derivades de sèries.
0: Vale, perfecte. Hasta aceptar el futbol.
1: S'ha sabut per filtracions, al tanto, no per confirmació oficial, però és que Disney ara fa com una mena de convencions pròpies, que es diuen, la d'aquest any crec que es deia de 23, no ho sé, una cosa així, presentant i fent convencions de fans com a la Comic Con, però amb els seus productes. Pues bé, es va fer un panel de Los Simpson i es va estrenar també, o sigui, es va donar a conèixer el títol. Suposo que oficialment ja confirmat, perquè, o com a mínim provisional, però de manera oficial, de la pel·li de Los Simpson nova, i es dirà, o sigui, la pel·li de Los Simpson antiga es deia The Simpsons Movie, aquí no hi ha cap mena de complicació, doncs la nova es diu The New Simpsons Movie.
0: Vale.
1: I també s'ha estrenat un petit avançament, encara amb l'animació molt rudimentària i sense acabar i sense colorejar, de un segment de la pel·lícula.
0: Fins aquí l'actualitat. Bueno, la meva altra actualitat, que no interessa a ningú, és que he tornat a mirar Friends, estic tornant a mirar Friends.
1: Bueno.
0: Vale, vaig fer la 5a temporada.
1: Molt bé, ostres, t'estàs donant pressa, no?
0: Perquè Friends, crec que ho direm més endavant, i de fet ja ho hem dit moltes vegades, és la típica sèrie...
1: Confort,
0: sí,
1: no?
0: I que en moments així raros, pues és el que va bé. I, quina sort que tornis a Netflix, la veritat. Avui, el que fem és, recuperem aquelles entregues que fèiem de què se n'ha fet bé. Avui ens centrarem en L'Internado, que és una de les sèries espanyoles per... No sé si dir-ne per excel·lència o no, però que va marcar i que va enganxar molta gent. Així que comencem a escoltar el tràiler.

0: Tu la vas veure?
1: No vaig veure l'internado.
0: No,
1: jo
0: quan, entenc.
1: Jo quan vaig preparar...
0: Com igual no va poder veure l'internado.
1: No? És que jo era més de comèdia. I l'internado no. Era molt de plorera.
0: Sí, comèdia no miraria, t'ho dic jo.
1: No. Jo, mira, però... jo és que no vaig mirar ni amb el seu dia ni Lo Serrano. De fet, continuo amb el meu visionat de Lo Serrano, que ahir vaig veure el capítol on es mor Lucía. Perdó per l'espoiler, si no m'heu vist Lo Serrano.
0: Jo crec que ho vaig explicar. A mi l'espoiler m'ho va fer un altre periodista d'aquesta ciutat quan no l'havia vist.
1: Però quin capítol més dramàtic, de veritat, eh? Quina, clar, és evident, és si li ha mort la segona dona que se li mor a Diego i la segona mare que se li mor als fills de Diego, sí. I la mare biològica de bueno, en fi. Sí. És un drama terrorífic, allò. Però bueno, parlant de drames, avui parlem de l'internado, eh?
0: Uh-huh. I què tires tu, no?
1: Jo tiro, perquè clar, amb aquesta, jo he fet seccions de què fue de ellos, amb sèries que a mi m'agraden, però avui estic bastant peix amb aquesta sèrie, per tant tu m'ajudaràs.
0: Vinga, jo t'ajudaré.
1: Vinga, va. Doncs això, una sèrie que va anar més enllà que Lo Serrano, perquè Lo Serrano va ser una gran cantera d'actors, aquí ha estat una cantera d'actors que han creuat fronteres, els ha exportat, per així dir-ho, eh? Va sortir una futura nominada a l'Oscar i algun dels actors més cotitzats d'Espanya i diverses cares habituals de grans produccions de Netflix, Movistar i A3Media. Comencem per Ana de Armas, no? És, jo crec, de llarg, la història més espectacular, més exitosa del repartiment de l'internado. Perquè en acabar l'internado va decidir marxar a Los Angeles, sense pràcticament dominar l'anglès, i després d'uns primers anys difícils va començar a enlairar-se amb War Dogs, però el seu gran salt va arribar amb Blade Runner 2049. Més tard vindrien Knives Out, on va ser nominada al Globus d'Or, No Time to Die, com a Noia Bond, i Blond, interpretant a Marilyn Monroe, un paper que li va valer la nominació a l'Oscar, eh? Una de les actrius europees més cotitzades de Hollywood. Continua actuant, sí, i evidentment al primer nivell, eh?
0: Sí, jo crec que...
1: Més que l'internado, a mi se'm fa molt difícil imaginar-me aquella Ana de Armas de Mentiras y Gordas.
0: Ja.
1: Ha sabut reinventar-se molt i molt bé.
0: T'anava a dir això, eh? Jo crec que era l'internador o els papers, millor dit, els papers aquí a Espanya no l'han ajudat. Recordem un dels fragments, per exemple, de la Carol a l'internador.
2: Bueno, ya podéis salir. A ver si así aprendéis que a partir de las 11 no se sale de las habitaciones. ¿De acuerdo?
3: Vamos, tenemos que tomarlo a mí.
4: Las tengo yo. Antes he ido al baño y aprovecho y las he cogido.
5: ¿Ya es Navidad? Yo no te compro nada, Cari.
3: Gracias, Julia.
4: Gracias.
5: ¿Qué coño es esto?
4: ¿Qué pasa?
5: No sé, esta ampolla no sabe medicina.
3: A ver.
5: Mira.
3: Es verdad, sabe agua con sal.
4: Dame.
3: Son las medicinas agua. ¿Quién se la han puesto?
4: No lo sé. Yo las he cogido todas y las he metido dentro de la mochila. Se supone que tienen que ser todas iguales.
5: No lo son. Esa ampolla es para alguien que no la necesita.
4: Es para el chivato.

0: ¿Qué pasa? ¿Soy yo? La chivata soy yo, ¿no? ¿Eso es lo que pensáis?
1: No et venen ganes de mirar-la? És que a mi, si només de recordar, anirem recordant diferents fragments, només per recordar-los, no sé, ja tinc ganes de mirar.
2: Pues mira, la tens, no sé si tens Prime Video.
1: No.
2: Però pues, Prime Video està, crec, diria l'internador.
1: Perfecte, en fin. Ja mirarem. A veure, quin
2: hem parlat de la de Armas, que va sortir a Mentiras y Gordas. Una altra persona que també va sortir a Mentiras y Gordas és Ion González, que també va compartir, evidentment, cast amb Ana de Armas a El Internador, que és de lo que estem parlant avui, eh? Va ser l'ídol adolescent de la sèrie, però ha sabut mantenir-se molt lluny de l'etiqueta de noi guapo, eh? També una mica com a conseqüència de lo que li va portar aquest paper,
1: sí,
2: a nivell de rodatges i de històries, eh? Després de l'Internado va encadenar protagonistes a Gran Hotel, Bajo Sospecha, Las Chicas del Cable i més recentment Memento. Ha treballat gairebé sempre en sèries de prime time i plataformes, convertint-se en un dels actors més fiables de la televisió de la ficció espanyola. Disculpeu. Ha rebut diverses nominacions als premis de la Unió d'Actors i, evidentment, sí que continua actuant. Si vols, podem llegir aquest titular,
1: sí,
2: tan divertit que ens fa sempre el ChatGPT, que diu: Ivan no només va sobreviure a la Laguna Negra, es va convertir en un dels grans protagonistes de la televisió espanyola. Pues fantàstic.
1: Sí, escolta. estic d'acord. Mira, podem recuperar justament el capítol 1. Aquí els protagonistes són Marcos i l'Ivan. L'Ivan, em sap greu, Ivan, però rep una pallissa. Bueno, una pallissa. El Marcos li pegui.
2: En fin.
1: Ho escoltem.
3: Marcos, te llaman tus padres en el teléfono del pasillo. Paula, llaman papá y mamá.
4: Bien, les vamos a decir que nos lleven a casa, ¿verdad, Marcos?
3: Sí, vamos, ¡corre!

0: ¡Quieto!
1: Sí.
0: ¿A ti qué coño te pasa? Y tú no sabrás por qué te ha pegado, ¿verdad? ¿No tenéis nada que decir?
2: Si quieres darme otro golpe, dámelo.
3: Després parlarem d'aquesta veu que s'ha sentit per aquí, eh? Que sempre molts oients l'ubiquen en una altra sèrie, en un altre registre.
4: En unes altres sèries, perquè ha estat a les dues. Però bé, estàvem parlant ara mateix de Ion González i saltem a Blanca Suárez. És que són actors dels que jo crec que tampoc caldria fer un d'on estan ara, però bueno, com que ho fem amb tot el cast.
3: Exacte.
4: És una de les grans estrelles sorgides de la sèrie, un altre cop, 3 de 3, no? Després va protagonitzar El Barco, un altre fenomen televisiu del que algun dia també hauríem de parlar, eh?
3: Sí,
4: perquè
3: sí,
4: és d'aquella època de sèries espanyoles. És d'aquella època de sèries espanyoles, grans produccions que intentaven ser grans produccions, però que no sempre ho aconseguien, no? El Barco, sí, sí. Pirates, en fi, hi ha aquí una gran època per repassar. Però bé, més tard també va protagonitzar Les Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix. Al cinema, Almodóvar la va fitxar per La piel que habito, que li va valer per una nominació al Goya com a actriu revelació, i també ha triomfat en pel·lícules com Perdiendo el Norte o el cuarto pasajero. Durant anys ha estat una de les actrius espanyoles més mediàtiques i imatge de marques internacionals, eh? Evidentment, sí que continua actuant. Aquí tots, pràcticament, els que no se n'han anat, per així dir-ho, sí, segueixen treballant tots amb aquesta sèrie, eh? Júlia va deixar de veure Fantasmes per convertir-se en una de les grans estrelles del cinema i la televisió espanyola,
3: eh? I diria, ara no sé si això està actualitzat, eh? Però durant uns anys va ser l'actriu més ben pagada de tota Espanya.
4: Mira,
3: la que més cobrava.
4: Mira, molt, molt bé.
3: De tota Espanya.
4: Mira, per cert, m'he deixat que també està Respira ara.
3: Bueno, és veritat.
4: Queda una última temporada, que a veure si la tiren ja i ens traiem aquesta tirita ja, perquè...
3: Sí, mai millor dit. Mai
4: sí,
3: millor dit.
4: No era a propòsit, eh?
3: Sí, sí. Doncs escoltem el moment en què la Júlia, la Blanca Suárez, aterre a l'internat, la seva primera aparició.
5: Aquí, tucanaltv.com, lo vas a ver.
6: Tu nueva cama, Julia, tus nuevas compañeras, Victoria y Carolina. Ser amables con ella, ¿eh? Desde hoy se os harán análisis de orina para comprobar que no consumís drogas.
7: ¿Qué?
6: Y que no se os olvide limpiar las cuadras en los descansos.
7: Estoy

0: es un infierno, joder.
1: ¿Y tú a qué clase vas?
2: ¿Yo?
1: Yo a ninguna.
2: Yo me piro de aquí.
1: Oye.
2: Bueno, un placer, ¿eh? Iba a volver, solo quería despedirme de mi padre.
3: Ya nos había advertido tu madre que querías verle y nos lo había prohibido expresamente.
2: Pero no es justo.
3: Eso lo tendrás que solucionar con ella. En lo que a mí concierne, te diré que está terminantemente prohibido salir del recinto escolar sin permiso. Así que voy a ponerte el uniforme y a clase.
2: Pero...
3: Y te quitas ese piercing. Vamos, ya.
2: ¿Es esto cuarto B?
4: Sí, pero la clase ha empezado hace media hora.
2: Ah, pues entonces ya para lo que queda me...
4: ¿Dónde te crees que vas? Pasa, anda, pasa. Siéntate.
5: Torna a aparèixer.
6: Torna a aparèixer i el... Clar, els oients no ho veuen, però lo guai d'aquesta escena és la samarreta que porta Blanca Suárez, bueno, Júlia, que posa No me mires las tetas.
5: Molt bé.
6: Que, clar, llavors el professor reacciona i ella el que fa és treure-se-la.
5: Molt bé.
6: L'entrada de Blanca Suárez a la sèrie és d'aquest nivell.
5: Trepitjant fort, molt bé, molt bé. Sí, al final l'hauré de mirar a l'internado, però en fi.
6: És que jo no sé què estàs tardant.
5: Vinga, va, seguim amb actors de l'internado i parlem de Martiño Rivas, que interpretava a Marcos, protagonista masculí de la sèrie, que ha mantingut la seva carrera, bueno, una carrera molt regular, Ha protagonitzat Les xiques del cable, el thriller Sé quién eres i, al tanto, la sèrie Nacho, que era un biopic de Nacho Vidal.
6: Què
5: dius? Sí, senyor, l'actor per adults. A més, una sèrie que va estar envoltada de polèmiques i de coses rares, perquè era una sèrie que era com... hi havia una plataforma que era Lionsgate Plus, que se suposa que s'havia de... que operava a Espanya, i aquesta era una de les sèries que s'havia d'estrenar com a... diguéssim... com dir-ho? Com un buque insígnia, no?, de la plataforma, una de les seves primeres produccions espanyoles. Resulta que aquesta plataforma va xapar abans de que poguessin estrenar aquesta sèrie. Aquesta sèrie va ser comprada per A3Media i es va emetre a A3Player. I no sé si es va arribar a tirar algun capítol a la tele. A més de tot això, és una sèrie que va estar envoltada de polèmiques a la seva producció des del càsting, ja començant, vull dir que... En fi, paral·lelament, també ha participat en produccions internacionals, cal dir-ho. Paral·lelament, ha desenvolupat una faceta com a escriptor i és molt actiu al teatre. És un actor que ha fugit dels papers repetitius i ha buscat registres molt diferents. Continua actuant, i segons el titular del ChatGPT diu, Marcos ha sabut reinventar-se constantment sense desaparèixer mai del panorama audiovisual. Bueno... Aquest titular serveix per tots,
6: Sí, la veritat.
5: Vinga, va.
6: Vinga, Marta Torné.
5: Ui, Marta Torné, en fi. També és una de les grans reinventades d'aquest cast. Va saber que diversificar la seva carrera molt bé. Ha continuat actuant, però sobretot s'ha consolidat com a presentadora de televisió en programes com... Al tanto, Cámbiame. No sé si recordes aquest programa.
6: Sí.
5: Algo pasa con Marta. I altres espais d'entreteniment a Mediaset i TV3, com per exemple podria ser Eufòria, no? El gran concurs musical de TV3 que presenta justament juntament amb Miqui Núñez.
6: Exacte.
5: És un dels pocs membres del repartiment que ha tingut també tant d'èxit davant de les càmeres actuant com a presentant.
6: Sí.
5: Continua actuant esporàdicament. Bueno...
6: Sí, jo no sé si... O sigui, molt esporàdicament, diria.
5: Sí, presenta més del que actua actualment, sí. Bé, la Maria va deixar el Laguna Negra per convertir-se en una de les presentadores més conegudes de la televisió. Uh-huh. Més conegudes, escolta.
6: Sí, too much, una mica massa, una mica massa. Però jo reconec, la Marta, per no ser... Bueno, no sé si és actriu o si té formació d'actriu, però el seu pas per l'internado a nivell interpretatiu... I va haver escenes que no les tenia fàcils i se'n van sortir molt bé. A mi la veritat és que em va enganxar molt. Escoltem un dels trossos, per exemple.

0: Cuídate, María.
1: Bueno, és evident que això era un àudio de recopilació de moments, ¿vale? Que la musiqueta aquesta no se sentia molt. Però ja et dic, per mi va ser una sorpresa, eh? I uf, bastanta plorera.
2: També dic que en aquella època, en aquella sèrie i amb l'edat que tenien tothom, no era fàcil fer el que feien, eh?
1: No, estic d'acord.
2: Normalment aquestes produccions televisives anaven a tota pastilla per gravar, i per gravar drama a tota pastilla és complicat, eh?
1: Sí.
2: Passem a un dels grans noms, que ja era un dels grans noms abans d'entrar a l'internado, com és Luis Merlo, eh? Sí. Ja el coneixíem tots per la famosíssima sèrie Aquí no hi quin viva, no sé si algú li sonarà d'alguna cosa. Interpretava el inoblidable Mauri, eh?
1: Sí.
2: Després de l'internado també va tornar amb els Caballero, amb La que se avecina, interpretant el pianista, que no me recordo com es diu, Bruno Quiroga.
1: Carai,
2: quina
1: memòria que tens.
2: Sí, també va participar al Secret de Puente Viejo, ha continuat sent una figura imprescindible del teatre espanyol, membre d'una de les sagues, de les grans sagues teatrals del país, i acumula més de 4 dècades de carrera. No sé si ho saps, però la seva mare és Maria Luisa Merlo. De fet, ell es diu Merlo perquè va agafar
1: el cognom de la mare
2: perquè el seu pare era també el gran Carlos Larrañaga.
1: És que clar.
2: O sigui, com per no ser actor.
1: No. No? Sí, també, sí, però uf, el pes que portes.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do. Però bueno, escolta, jo penso que se n'han sortit, eh? Uh-huh. El 2017 va superar una greu insuficiència respiratòria que el va mantenir apartat temporalment dels escenaris, però actualment està totalment recuperat. Héctor, segons el titular de ChatGPT, continua sent un dels grans senyors de l'escena espanyola, estem d'acord.
1: Estic d'acord. La seva interpretació era molt bona, ¿vale? Però el millor de tot eren les preses falses de Luis Merlo.
2: Bueno, però sempre ho han estat, eh? Perquè sí, aquí no hi ha qui viu La que se avecina, també. Eh?
1: Són del millor. Per tant, recuperem algunes de les preses falses de Luis Merlo a l'internado.
3: Competitividad. Oh, no, no. Esto... Esa es la idea que os quiero inculcar. Te juro que en esta la digo por mi madre.
4: Por dar su opinión, porque fueron valientes.
5: En clase.
6: En esta vida os es un triunfador nato, lo que es un. Joder, tío, no sé.
7: Venga,
8: frase. Bueno, ya sé que es una frase.
6: Paula. ¡Paula! ¿Estás bien? ¿Sigo?
9: Ella sí, pero tú.
6: Yo no, claro.
10: Pues pasa que... Nada, mira a mi hermana, ve, voladora.
9: Vale, vamos arriba.
11: Vamos arriba. ¿Qué es una moraleja?
6: Una moraleja es... pues un consejo que hay en lo... Voy a pedir un préstamo para comprarle el frutfruf. Cuando lo haya comprado el frutfruf, lo voy a empanar, le doy vuelta y vuelta, y luego ya al horno. Y se permite chulearnos y se ha hecho foto.
1: Fan riure, però la veritat és que quan el CDB passa tan sovint,
2: sí,
1: per
2: bueno,
1: després poder-ho tirar endavant, té a
2: baire. Ja t'he dit que és un clàssic de Luis Merlo entrebancant-se amb alguna cosa, començant a parlar com una mena de rus,
1: sí,
2: o una cosa així, i acabant la presa falsa amb un rrrrrrrr, no?
1: Sí.
2: Com per acabar de polir la dicció. En fi, saltem a Natàlia Millán, que interpretava Elsa. Aquesta no la tinc gens localitzada.
1: No?
2: Abans de l'internado ja era una estrella del teatre musical, després ha continuat alternant televisió amb grans muntatges com Cabaret, Chicago o Billy Elliot. També ha aparegut al Ministerio del Tiempo i Los Protegidos i a altres sèries. Es considera una de les millors actrius de musical d'Espanya.
1: Carai.
2: Evidentment, continua actuant i el titular ens diu l'Elsa mai ha deixat els escenaris i continua sent una referència en el teatre musical.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Sí. Marta Azas.
2: Així és, va ser una de les grans beneficiades per la sèrie, eh? Després de l'internado va encadenar èxits com Bandolera, Velvet, Pequeñas coincidencias o Días mejores, convertir-se en una de les actrius més habituals de les comèdies romàntiques espanyoles. També va presentar Les campanades a Televisió Espanyola i és una cara molt vinculada a Tresmèdia. Continua actuant? Sí. L'Amèlia va passar de professora misteriosa a reina de la comèdia romàntica televisiva. Bueno, pues venga.
1: Perdó, és que no podia engegar el botó. Què més? Aquesta també a mi em va sorprendre.
2: Elena Furiase, també coneguda com... O sigui, també coneguda Abril per Abril Ferral, correcte, eh? Ho sento, Elena, si ens estàs escoltant, sé que et fa molta ràbia, això. Va demostrar que podia construir una carrera pròpia més enllà de ser la neta de Lola Flores.
1: Sí.
2: Després de la sèrie ha protagonitzat El corazón de l'océano i ha tingut papers importants a Amores para siempre, Servir y proteger, Centro Médico i nombroses obres de teatre. Tot i mantenir un perfil discret, no ha deixat de treballar i és una presència habitual a la ficció espanyola. Jo aquí també apunto Masterchef Celebrity, eh? Uh-huh. Continua actuant? Sí. La Vicky va demostrar que el cognom Flores obria portes, però que el talent les mantenia obertes. Aquest és
1: aquest
2: bonic,
1: és aquest titular
2: m'agrada.
1: Aquest és molt bo. Hòstia, sí, aquest és molt bo. Què més?
2: Raúl Fernández de Pablo. Aquest...
1: El Fermín.
2: Sí, correcte. Ah, cuinem, correcte. És un dels personatges més carismàtics de la sèrie. Després de l'internado ha preferit una carrera discreta combinant televisió, teatre i doblatge. Aquí no ho diu, però jo recordo que Raúl Fernández de Pablo va sortir ja con el cul a l'aire, de fet va ser un dels protagonistes d'aquella sèrie, tristament cancel·lada per Antena 3. Jo des d'aquí te maldigo a la persona que va prendre aquella decisió. També va participar després a El Pueblo, la sèrie de los hermanos Caballero, creadors de la que se vecina, on va estar 3 temporades i també va desaparèixer per alguna raó que desconec. No ha tornat a tenir un paper tan popular com Fermín, però mai ha abandonat la professió. Fermín va escollir una carrera lluny dels grans titulars, però sempre lligada a la interpretació.
1: Està bé.
2: Sí, bé.
1: Està bé. Bueno. La següent sí que era bona, eh?
2: La següent sí que era bona, que era la grandíssima Amparo Baró, eh? Era la gran dama del repartiment, ja havia guanyat el Premi Goya per 7 meses de billar francès i era una llegenda del teatre i la televisió, eh? Recordem que venia de la mítica sitcom de Mediaset, de Telecinco, en aquella època, 7 vides. No sé si a algú li sona d'algo.
1: Sí, vagamente.
0: Hola,
1: sí,
0: bon què tal? Quant temps tenim de secció?
1: 1 minut 30 segons.
0: Doncs,
1: Estic parlant de l'internado. Digue'm que la vas veure.
0: He vist l'internado i l'internado a les cumbres.
2: Imagina't.
1: Ah,
0: no cal.
2: No cal.
0: Que la miris res. Saludar els nostres oients i endavant.
1: Espavim.
0: Adéu.
1: Vinga, doncs
2: res,
1: això,
2: eh?
1: Baró.
2: Correcte, després de l'internat va continuar treballant fins a la seva mort el 2015, deixant una de les trajectòries més respetades de la interpretació espanyola.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí,
2: i també feia un apunt, era la millor amiga de Carmen Machi.
1: Ah,
2: va traspassar la seva amistat, també va traspassar la pantalla.
1: Qué bé.
2: Després de 7 vides. Jacinta va aportar a Laguna Negra tota una vida dedicada a l'escena.
1: Perfecte. I molt ràpidament els dos que ens queden.
2: Vinga, va. Carlota García va créixer davant de milions d'espectadors i en acabar la sèrie va participar en algun projecte puntual, però va decidir prioritzar els estudis i allunyar-se del focus. És un dels pocs casos en el que una estrella infantil ha abandonat voluntàriament la interpretació. Bueno, aquí en portem uns quants repassats, d'aquestos. I per últim, Daniel Retuerta, després del seu paper com al polèmic Roque, ha continuat treballant en teatre, cinema i televisió, ha participat en sèries com a Mares para siempre i en diversos muntatges teatrals, tot i que sense tornar a tenir un personatge tan icònic, eh? I el titular, per acabar, és Roque no va desaparèixer, però tampoc va tornar a trobar un personatge tan recordat.
1: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Que vagi bé.
1: Fins aquí l'Això van seria, l'espai de sèries d'Ua Olida Ràdio.
0: Gràcies per aquest posar-nos al dia de les sèries i pel·lícules i tot això que podem veure, eh? 12 minuts i la 1 del migdia.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La nova cançó i el nou treball d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. És la cançó de Sombra. Aquí tens el Home Waker.

Gira. Amb els diets i el seu Era Això, arribem al butlletí de la una. Però notícies. Era Això. Salutacions de Toni Guerrero, d'ençà les 8. Fins ara, acompanyant-vos. Que tingueu bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est del país. I de fet, les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora d'aquest matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la mobilitat, a la C66 entre Banyoles i Porqueres hi ha circulació intensa per un accident amb pas alternatiu. També a l'AP7 un altre accident provoca congestió entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit nord. I per avaries també hi ha un carril tallat a la C53 a Tornabous en sentit Tàrrega i un altre a l'AP7 a Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha un carril tallat a la C25 a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida per una altra avaria. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb noves mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Les autoritats estan habilitant nous espais d'acollida i encara no han indicat on s'ubicaran les persones que han fet sortir avui de la platja. En aquest sentit, també la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades precisament al tràfic il·legal de migrants des de Ceuta fins a la península i ha detingut 5 persones. Una de les xarxes traslladava embarcacions des de Cádiz fins a Ceuta per recollir migrants i posteriorment portar-los a la costa peninsular amb preus de fins a 9.000 euros per persona. L'altra investigació se centra en una travessa concreta del 14 d'agost en què 7 persones van arribar a la costa de Cádiz després de 5 hores de navegació.
0: Notícies en xarxa.
2: La millor selecció musical del moment.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són hores d'ara les notícies més importants i destacades que arriben ja a la nostra redacció en aquesta jornada de divendres a les portes del cap de setmana. Confisquen a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milions d'euros si fossin de veritat. Crea Cadaqués rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia. Enxampen 4 persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes dels clients. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà, que manté la qualitat excel·lent. Si cap fer por, assegura que els interns de la presó de Figueres van accedir a dades personals dels treballadors. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I anem amb dades que són importants, que us hem posat en titulars en el dia d'avui amb el suport de la nostra companya Mercè Mainé.
2: El sindicat SICAP FEPOL assegura que el ciberatac detectat al centre penitenciari del Puig de les Basses va permetre als interns accedir a dades personals de treballadors. Segons el sindicat, s'haurien consultat fins a 26.000 documents durant 6 mesos, incloent DNIs, correus electrònics, llistat de personal, telèfons i matrícules de vehicles. Els interns haurien accedit a diverses carpetes de la xarxa departamental i n'haurien fet una còpia de 40 gigabytes. El centre va detectar l'accés el passat 9 d'agost. SICAP FEPOL considera que els fets són d'extrema gravetat i critica que Justícia hagués parlat inicialment d'un accés puntual i limitat. El sindicat reclama responsabilitats i alerta que la informació compromesa podria posar en risc la seguretat dels treballadors. La Deu Empordà preveu una collita de raïm entre un 10 i un 15% superior a la de l'any passat, fet que permetria recuperar una producció considerada habitual al voltant de 60.000 hectolitres. Les pluges de l'hivern han ajudat a recuperar les reserves hídriques dels cellers i han permès mantenir els ceps en bon estat. Tot i això, les altes temperatures dels darrers mesos han obligat a avançar la barema en alguns cellers que han començat la recollida fins a un mes abans del que era habitual. El responsable tècnic de la Deu Empordà, Pau Albó, es mostra optimista tant per la qualitat com per la qualitat del raïm, però reclama noves pluges per tal de garantir la collita de varietats més tardanes. El gruix de la producció, especialment de garnatges i carinyenes, es recollirà durant les pròximes setmanes i la campanya podria acabar entre finals de setembre i principis d'octubre. Un exemple de l'avançament és el celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes, que aquest any va començar la barema el 10 d'agost, mentre que fa dues dècades la iniciava a mitjans de setembre.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'associació cultural Crea Cadaqués ha denunciat una sanció de 440 euros imposada per l'Ajuntament de Cadaqués arran d'una acció artística realitzada a l'estiu passat a l'estructura de l'antic Bar Boia. L'entitat considera la multa injusta i desproporcionada i assegura que la intervenció feta per l'artista Ramon Moscardó comptava amb el vistiplau de la propietat de l'establiment. La sanció es basa en un presumpte dany al mobiliari públic. Crea Cadaqués, però, qüestiona aquesta qualificació i reclama a l'Ajuntament que faci públics els criteris i la base normativa per la que justifiquen la multa. L'associació també denuncia que no va rebre cap comunicació prèvia i que la sanció rebuda aquest dimarts ja inclou un recàrrec de 40 euros. L'acció artística tenia com a objectiu reivindicar la història i la memòria del Bar Boia, un espai emblemàtic de Cadaqués.
1: La Guàrdia Civil de Girona ha confiscat a Castelló d'Empúries 246 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats, valorats en més d'un 1,5 milions d'euros si fossin autèntics. L'actuació es va dur a terme el passat 18 d'agost durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta. Els rellotges imitaven marques com Rolex, Hublot o Patek Philippe i presumptament estaven destinats a la seva venda a Empúria Brava. La Guàrdia Civil investiga dues persones de 43 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. La policia municipal de Girona ha identificat 4 persones com a presumptes autors d'un delicte d'estafa mitjançant el mètode conegut com a scalping. Els fets van passar el 23 de juliol en una entitat bancària de l'Eixample. Els agents van detectar 4 persones amb una actitud vigilant i en identificar-les els van trobar targetes bancàries a nom d'altres persones. Aquest sistema consisteix en manipular un caixer perquè sembli que no funciona i quan la víctima introdueix la targeta, un dels estafadors s'ofereix a ajudar-la i li canvia la targeta per un altre. Mentre la víctima introdueix el seu codi secret, un altre membre del grup observa els números. La policia considera que els 4 identificats podrien formar part d'una organització criminal, ja que actuaven de manera coordinada i amb funcions repartides.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem al temps, previsió per les pròximes hores i pel cap de setmana.
4: Molt bon dia, avui comencem el dia amb un ambient que no ha acabat de fer net. De fet, s'esperen alguns ruixats i tempestes d'altre cop per les comarques gironines, sobretot pel Pirineu i Prepirineu. Al migdia tindrem calma, tindrem una petita pausa, sol i temperatures que això sí són entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors. La mar picada, de fet, alta mar s'esperen onades de fins a 2 metres. I a partir de la tarda es tornaran a formar forts ruixats i tempestes que afectaran a totes les comarques gironines. També podríem tenir alguna calamarsa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui us hem destacat que confisquen a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milió d'euros. Crea que d'aquests rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia. Enxamben 4 persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les dades i les targetes de clients. Les pluges d'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà, que manté una qualitat excel·lent. Si cap fer pol, assegura que els interns de la presó de Figueres van accedir a dades personals als treballadors. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades. Amb el suport i la col·laboració dels informatius de la xarxa de comunicació local. I si voleu estar informats, recordeu empordà.info.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. 107.3 FM.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Valls, el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
1: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
2: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració a aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
2: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
2: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
2: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
3: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
2: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de ara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
2: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un veler enfonsat a la ràpida i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles

0: atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mig a Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània Occidental. La situació es pot tornar complicada dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
1: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Téllez.
2: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sòl afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
3: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
4: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
4: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
4: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
5: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
4: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
1: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
6: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
4: Els fets van tenir lloc ahir dijous quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
1: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
7: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats ens explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
1: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del 9FM, que era l'Àries.
8: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Mig minut i serà 3:15. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
9: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada 3 per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
10: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
9: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
4: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
11: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
12: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
11: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol al Ripollès ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
13: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
14: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
13: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
16: A en la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
17: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: I estem per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
18: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús, i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
19: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
18: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
1: Un final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, després de 2 setmanes de cultura popular, donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
20: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
21: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida, tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
22: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
21: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
20: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanc i blaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
0: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
20: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
2: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
20: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
1: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 3:15. De seguida hi tornem.
5: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Continguts en xarxa.
25: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
26: ¿Qué es esto? ¿Conozco este lugar?
27: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
25: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
27: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
28: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
25: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
29: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
30: ¿Tú qué coño quieres?
29: Venganza.
31: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
25: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
31: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos... soy libre.
5: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
1: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
6: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit d'emigrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
1: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
6: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
6: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: En cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
6: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
1: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
20: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
1: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació hi és José Gallardo i us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
6: És per això que ha elevat fins al nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
1: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
6: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
1: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
7: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
3: Notícies en xarxa.
1: 5 minuts per damunt de 2:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
6: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
6: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
6: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar, el moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
1: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. A aquesta hora, en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
10: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara en breus es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
1: Els laboratoris del centre de Sheus-Don han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Sheus-Don ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Sheus-Don.
11: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
0: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Sheus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
6: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
12: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
13: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
12: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol i el consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
14: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
15: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
14: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
2: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
16: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua i ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
2: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
1: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
17: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
18: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on hauria de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alguna. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
17: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
1: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. Comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
6: Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament de tota la carretera.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
6: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
1: Els veïns del districte de les Corts i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
6: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per la restricció de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
19: Impulsem una nova mesura molt treballada amb els veïns i les veïnes per millorar la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquells serveis que de vegades donen la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres, doncs amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
6: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
1: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sostracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen reclamant àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
4: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
21: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
5: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
22: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
5: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
23: De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
1: Les Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
24: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
25: El divendres, Silvestres, són tres noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
24: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
20: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
26: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
27: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, doncs, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portable i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
26: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
20: I el Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 al partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no van al Real Madrid, que el volia primer.
0: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
20: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
1: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compta amb les pluges.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Plenuncat per previsió de ruixats torrencials. Les properes hores haurem d'estar alerta. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. Tot i que ja treva la calor, el Servei Meteorològic ens ha alertat del nivell 4 a 6 al risc màxim per a aquests aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. I un dia més parlem de la crisi de la migració. El policia

0: han passat aquesta darrera nit. Per cert que també s'ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. I amb aquest rerefons, Barcelona serà demà la primera parada de l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'orígens, un moviment d'iniciativa ciutadana que va ser rebutjat a Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una manifestació una hora abans a les 6. Des dels Comuns, David Cid demana en contundència que es prohibeixi l'acte.
1: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
0: Hem de dir que el govern preveu, ha dit, un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar i vetllar que això no passi. I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA CRES, ha detectat el virus del Nil Occidental en exemplars de mosquits capturats als aiguamolls a l'Empordà, en una zona, això sí, allunyada dels nuclis urbans. Diuen que de moment no hi ha motius per alerta. I el Festival Camins de Manresa creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de l'ADO Pla del Bages. Després d'una primera edició al juliol, torna amb actuacions com Manu Guix o Ramon Mirabet.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una vegada més aquí a Hot Dance 80 per presentar-vos la millor música dance de la dècada dels 80, bàsicament. Anem, però, a tirar una mica enrere i ens anem a la dècada dels 70s.

0: She's Not a Disco Lady. És la música de La Bionda. Es feien famosos a finals dels 70 amb One For You, One For Me. Això és Hot Dance 80, el teu programa que et presenta la música dance dels 70, 80, alguna cosa dels 90 i a vegades novetats i tot. I és que surten coses als 2000 que són versions de temes dels 80 i dels 90. Seguim escoltant més música a Hot Dance 80, que és bàsicament un programa musical. Anem a escoltar Stand Up.
1: Hey everybody, stand up. Stand up and dance.

Anem a escurçar aquesta cançó perquè dura 6 minuts 30. Ja hem tingut jo l'oportunitat de gaudir la música de Mike Maron amb Stand Up. Ara anem a escoltar la música de Silent Circle i ens diu Anywhere Tonight. Recorda, et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Facebook, el Twitter, el correu electrònic hotdeads80@gmail.com o enviar una nota de veu al 620-22-59-95 620-22-59-95.

Qui no se'n recorda del Slime? Baby, we're gonna love tonight, que era la cançó que era el seu gran èxit a les pistes de ball. Aquest, però, és el que porta el nom del seu treball, Inspector Lovers.

I anem a escoltar un altre tema també de la Sandra, que s'estava acoplant, no sé per què avui s'acopla, i anem a escoltar no la seva Maria Magdalena, sinó Everlasting Love.

La música de Sandra és la que arribava ara a la pista central de Hot Dance 80. I després de la Sandra, què us sembla si escoltem el Requiem de London Boys?

Que sí que va bé això de escoltar cançons bé. I és que si no ens trobem que sempre escoltem les mateixes cançons i no pot passar. La temporada és molt llarga i tenim de punxar de tot. Números 1, números 2, números 3. Anem a escoltar ara la música de Valeri d'Or amb la seva cançó Get Closer.

La música de Valeri d'Or està sonant a Hot Dance 80. Sempre havíem fet el Hot Version, la versió original, i després una versió, però avui anem directament a una versió d'una cançó molt i molt coneguda.

Una versió d'un tema original de Pino Danjo que ens l'ha portat ni més ni menys que el Francesco Napoli. I seguim escoltant més música i en aquesta ocasió serà The Twins amb Face to Face.

La música potentíssima, com sempre, aquí, a la pista central del teu programa, Hot Dance 80. I anem a escoltar una cançó que ens arribava de la dècada dels 70. Ells són La Bionda i li canten senzillament El Bandido. Recorda que si vols demanar una cançó al teu programa, ens has d'enviar una nota de veu al 620 22 59 95, 620 22 59 95.

I és que la música dance als 70 van començar a fer funcionar les pistes de ball amb molt d'èxit, el que després va passar a ser l'Italo Dance. Ara ens anem a escoltar dues germanes, la Francesca i la Roberta, i ens portaran El color del meu amor. Una professora de matemàtiques i una altra hostessa de la Lufthansa es van ajuntar i van fer això. Fan, fan.

Tango, Tango, Hypnotic Tango. És la música de My Mind. I ara anem a escoltar unes paraules meravelloses.

Words Don't Come Easy és la música de F.R. David, un dels èxits totals a les pistes de ball als anys 80, el mateix que la que anem a escoltar ara. No Tengo Dinero és la música dels Rigueira.

No tengo dinero, no tinc diners, no tinc calés. Això ens passa més d'un, que sí? Era la música del Rigueira des d'Itàlia. I ara anem a escoltar Michael Cretu, que era la parella de la Maria Magdalena. No, no, Maria Magdalena no. Maria Magdalena era la cançó que cantava amb la Sandra. Això és el teu programa Dents dels 80, 70, 80. Ja ho saps, Hot Dents 80.

I anem acabant la nova edició de Hot Dance 80 i avui repetirem un intèrpret. I és que tenia ganes, moltes ganes de punxar aquesta cançó. Les mosses ens deien que si érem uns descarats. No, no, si jo no he fet res. I és que li deies el títol d'aquesta cançó i és clar, la que sabia una mica d'anglès et deia: nano, ho portes clar. Baby, we're gonna love tonight. Nena, vols fer l'amor amb mi aquesta nit?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes

0: doncs, i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Raià, que és president de Cetrans.
1: En la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
0: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge, i amb franges de matí i tarda, i obligaran a fer un pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament total de la carretera. I un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra, la comissaria de Sort, han estat alertats a l'accident i investiguen ara per ara les causes d'aquest succés.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: El teu futur comença amb una bona decisió.
4: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
3: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
4: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
3: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
3: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
4: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
3: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
4: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
3: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
4: I els divendres, de DJ.
3: T'hi esperem!
5: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Molt i molt bones, ja hi tornem. Tornem aquí des de la cintura de la ràdio, des de Vilafant FM, com sempre, per repassar la llista del Top 30. Una setmana més amb vosaltres, durant dues horetes, per escoltar i gaudir de la millor música del moment. Des d'aquí, des de Vilafant FM, des del 107.3 megacicles, en qui us parla, Lluís Guerrero. Molt benvinguts. Carregadíssims de calor, amb aquest estiu que crema de veritat. Estem amb tot preparat per gaudir de la millor música i la millor companyia. La vostra companyia, la nostra música. I per començar, com no, parlem de les novetats de la setmana. I vinga, som-hi, gaudim d'elles.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, La mentira, de Ryan Castro i Fate.

Ah, sí, són el nou Mentira de Ryan Castro i Fey. Ens hem anat un altre duet. Ozuna i Omar Kurtz, Zizi.

amb aquest toc de guitarra, Abraham Mateo, Maria Becerra, Big One. La proposta se'n diu Así. Que me encanta. I la quarta novetat de la setmana, aquesta és diferent. Call to You.

0: D'això se'n diu Down to You, una altra de les novetats importants de la setmana. I de les novetats ens anem a repassar l'única peça que marxa de la llista.
1: Surten de la llista.
0: N'hi ha estat 15 setmanes fent-se costat i marxa des del 30. És la nova versió dels Camins, Somnis i Promeses.

0: senzillament impressionant. La veu de la Su en companyia del Sopa i amb el seu Camins, Somnis i Promeses.
1: Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món.
0: Com dèiem, marxant des del lloc número 30, 15 setmanes fins a costat i arribant força ben col·locat a la llista del top 30. Continuem i ara ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Som-hi doncs, despeguem, ho fem des del 30.
3: Número 30.
0: Amb Afrojack i David Guetta.

0: Awake Tonight, per començar, Afrojack, David Guetta i Sia, que ens acompanya des del lloc número 30. Baixa des del 29, porten 17 setmanes a la llista.
1: Número 29.
0: Jones Submit i Fate.

0: Johnson Didi Fate, el Chica 305, com dèiem, ens acompanya des de fa un pilot de setmana. S'estava col·locat en el lloc número 27 la passada setmana.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Vinga, pugem un lloc i ens acostem al 28.
2: Novetat a la llista.
0: Número 28.

0: Així és com sona aquest nou track de Joel Corry, el seu Whisper, com dèiem, entrant en llista i donant força. Bon resultat de moment. Ens anem un lloc més en l'aire.
1: Número 27.
0: Vinga, fotem-li canya i ho farem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: La graciosa, la proposta de Quevedo, Elvis Crespo, van ser número de la llista, es troben en el 27, 14 setmanes, baixen des del 15. Déu-n'hi-do quin recorregut.
1: Número 26.
0: Vinga, fotem-li canya al 26 i ho fem directament amb la proposta de Silver Panda, Armin van Buuren i aquesta meravella musical.

0: Enjoy the Silence és la cançó original, la versió feta per Silver Panda i Armin von Buuren, que ens acompanya en el 26 i que porta 4 setmanes a la llista del Top 30. Pugem fins al 25?
1: Número 25.
0: Una aventura és la proposta d'Ozuna.

0: All the Time és el track de John Submit, Chainsmokers, que, com dèiem, aquesta setmana encapçala el lloc número 24 de la llista, 12 setmanes fins a costat, i amb un ritme d'aquells que enganxa, que comença a suar, però va engrescant.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Cada estiu, al teu costat.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 23.
0: Vinga, continuem i fem Con Amor amb Nicky Jam i Maisac.

0: Let's go, Dadai! És la proposta de Shakira i Burnamo i aquesta setmana baixen una miqueta la llista del top 30, col·locant-se en el 22 i ens anem fins al 21.
1: Número 21.
0: La peça, la proposta i la música sonen diferent. Accelerem, pugem les revolucions al màxim perquè arriba Jason Derulo.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Número 20.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Des de Vilafant FM, gaudint i repassant la llista del top 30, estem en el lloc número 20 amb Malaté. Aquesta proposta que de mica en mica sembla que va escalant posicions i tira cap amunt. Cap al 18?
1: Número 18.
0: Maluma i Ryan Castro tenen molta set. Palasec.

0: A la seca, així sona aquest track de Maluma i Ryan Castro, que aquesta setmana, com dèiem, sona des del lloc número 19, 16 setmanes de la llista. Déu-n'hi-do, quin pilot de setmanes que fa que ens acompanya. Un mes en l'aire de que soni ara mateix My Towers,
1: número 17,
0: amb el seu

0: My Towers, Bizarrap, el seu treball que sona directament aquesta setmana, com dèiem, en el lloc número 18 de la llista del Top 30. Saltem una miqueta més en l'aire i ens deixem caure en el 17.
1: Número 17.
0: Arriba Tujamo.

0: Tujamo, la seva peça musical My Mind, sonant directament aquesta setmana, com dèiem, a la llista del top 30, lloc número 17. Ens acostem al 16, un per sota de la meitat, i portem pràcticament una horeta al vostre costat.
1: Número 16.
0: Estiu 22, Henry Méndez, El Xiringo.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I ara sí, arribem a la meitat de la llista, al 15.
3: Número 15.
2: I en el 15 tenim novetat a la llista.
4: It's new, new, new, new, new, new.
2: Nova proposta de Quevedo, El Baifo.

0: Així és com sona el nou track, inclòs a la llista del Top 30, entrant a formar part del Top aquesta setmana, justament a la meitat de la llista, en el 15, és Quevedo, El Baifo. Música nova, ritme nou, a la sintonia de la ràdio.
1: Music Power!
0: Vinga, continuem!
2: Número 14.
0: María Becerra, qué ganas de comerte.

0: Una nada más, la paraules de My Towers, que sonen directament aquesta setmana en el lloc número 13. Vinga, continuem. La dotzena ens està esperant i és Reels B.
1: Número 12.
0: El seu treball, Quien te ve, també porta un grapat de setmanes lluitant per arribar més en l'aire a la llista i de mica en mica ho està aconseguint. 5 setmanes a la llista des del 12.

0: Reels B, Quim TV, que deixa pas al següent track a la llista, i és concretament al lloc número 11.
1: Número 11.
0: Lucho i Lola Índigo, El Bachatón.

0: Siderland, des del 10, amb aquesta preciositat que porta 12 setmanes a casa nostra a la llista.
1: Número 9.
0: Omar Kurz, el seu Coco, van estar número 1 de la llista.

0: Això sona a paradís. L'aigua, els ocellots. Ai, Déu-n'hi-do, que bé que s'està de vacances. Els que estan de vacances, els que resto ja les farem, si cal. Ens anem en lloc més en l'aire. Vinga, va, som-hi. Anem fins al 8.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro. Una a la vez, però a poc, eh?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I continuem, esclar que sí, deixem enrere en Jip Balvin i Ryan Castro amb el seu Una a la vez i ens anem a repassar la setmana.
3: Número 7.
2: Manuel Turizo, Elena Rose, La Setmana.

0: La setmana, Elena Rose, en companyia de Manuel Turizo, sonant i portant bon ritme directament a la sintonia de la ràdio i fent-ho des del lloc número 7 de la llista. Caminem fins al 6.
1: Número 6.
0: Gordo, no és un insult, és que Gordo ens aporta el seu Loco Loco.

0: I Want You, la peça de Loco Loco, la peça de Gordo des del lloc número 6. Entrem ja dintre dels 5 primers de la llista i ho farem en companyia de Hagel.
1: Número 5.
0: Una que mica en mica, com aquell que no vol la cosa, va emplenant la pica i va arribar fins al número 1. De moment, des del 5, Moving to the Sun.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: La teva ràdio al teu costat, gaudint de la llista del top 30 i arribant ja a la posició número 3.
2: Número 3.
1: Quevedo, nueva línea, al golpito.

0: Vale.
1: Vale, que te suena aquí al golpito, nueva línia, Quevedo, sonant directament, com dèiem, aquesta setmana al lloc número 3, porten 7 setmanes, i baixant des del lloc número 1 a 6 dies, doncs, en setem, estrenem un nou número a la llista.
2: Número 2.
1: Vinga, Jay Weather, de Lejitos, que torna a remuntar posicions.

0: de lejitos, Jay Weller. 11 setmanes de la llista, repeteix el lloc número 2. Molt bona proposta que ens deixa ja a les portes del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Número 1 de la setmana que sona ara mateix de mans de la reina del pop, Sabrina Carpenter i Madonna. La Madonna, que aquí sona de nou, el seu Bring Your Love.

0: talk about. La reina del pop, Madonna, juntament amb Sabina Carpenter, el seu Bring Your Love, número 1 de la llista, número 1 del top 30.
1: Número 1.
0: I ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista, què et sembla?

En el lloc número 10, la proposta és de Sutherland amb el seu tu-tu-tu-tu-tu. Una gran proposta musical, una gran peça que fa temps que ens acompanya i que lluita encara per assolir posicions més altes i fins i tot poder arribar a ser número 1. Més en l'aire del lloc número 9 tenim Omar Kurz, el seu Coco. Aquest ja va estar número 1 de la llista, porta 12 setmanes i baixa des del 6. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, 13 setmanes a la llista. Des del 7, Manuel Turizo, Elena Rose, amb una que va com un coet, La Setmana. Estan pujant l'11 fins al 7. En el 6, baixant aquesta setmana el Loco Loco de Gordo. Ocupava el lloc número 3 fa 7 dies. Hagel, que puja amb el seu Moving to the Sun. S'enlaira des del lloc número 7 fins al 5. En el 4, Ana Mena, Lola Índigo, Petitoa. En el 3, Quevedo, Nueva Línia, El Golpito. Jay Weller acompanya el lloc número 2, el mateix que fa 7 dies. El seu De Lejitos. I el que arrenca i puja fins al número 1 aquesta setmana és Madonna i la Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love. 11 setmanes a la llista, del 5 fins a l'1 del top 30.

0: Ja coneixem el nostre número 1, ja coneixem qui ens acompanya a la llista del Top 30 aquesta setmana, aquests propers 7 dies, capdavant de tot. Ara manca conèixer qui és l'única novetat, l'única entrada a la llista d'aquesta setmana.
1: Novetat a la llista.
0: Entra directament al lloc número 15.
2: Número 15.
0: Quevedo, el Baifo.

0: El Baifo, novetat a la llista, lloc número 15, entra a formar part del top, que pedo. I de les novetats, al contrari, el que se'n va, el que surt fora de la llista, el que ens abandona aquesta setmana.
1: Surten de la llista.
0: Un que marxa aquesta setmana i és la peça musical del Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.

0: Camins. Aquesta nova versió per aquest 2026 de Sopa de Cabra i la Su ens acompanya durant 15 setmanes i marxa, ens abandona des del lloc número 30 aquesta setmana. Ens anem ara ràpidament a escoltar un bocinet de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem per Ryan Castro i Fate. El seu nou track s'anomena Mentira. Mentira.

la darrera novetat que presentem aquesta setmana. Talk to you! Ei, bé, família, amb això arribem al final, arribem a la cloenda del nostre programa per aquesta setmaneta, perquè el temps se'ns hi ha tirat a sobre. Com sempre, dues horetes, 120 minuts al vostre costat, repassant la llista del Top 30, escoltant les novetats i gaudint d'aquesta calor que mata. Família, una forta encaixada d'en Lluís Guerrero. Fins la propera. A passeu!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 sobre 6 d'intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, com va passar ahir després que registressin pedres de 3 centímetres en alguns punts de Catalunya amb fortes pluges. Més temes. L'Ajuntament de Capdavalon, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona del lliure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Lloses per controlar els vehicles no autoritzats que accedeixen a la zona. Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades al municipi, en aquests municipis, que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost. També en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora que aprofiten tenint una targeta. Les sancions per passar sense autorització poden anar des dels 200 fins als 500 euros. Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de Campdavalon.
3: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
2: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment d'un 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte al mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. La detinguda per apallissar un home a Torelló és la llogatera que temia perdó, per

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, aquí comença una nova edició especial de la Ruta 66. Aquesta setmana dediquem el nostre espai al subgènere anomenat Southern Rock. Escoltarem les bandes mítiques d'aquest estil i també les noves. I abans de començar, com tenim costum, la salutació del nostre DJ, Marc de los Santos, i d'aquest qui us parla, en Pitu.
5: Ruta 66, el més...

You Hear Georgia és el nom del nou disc dels Blackberry Smoke, cinc nois d'Atlanta, Georgia, que porten uns 20 anys de vida discogràfica i amb molta acceptació al seu país i també a Europa. La banda liderada per Charlie Starr va destacar fa 9 anys a les llistes d'èxit amb el tercer àlbum. Del seu nou disc hem escoltat Ain't the Shame, un dels singles. El treball també inclou una col·laboració amb un dels històrics del Southern Rock, Warren Haynes, líder dels Godmull, en la cançó All Rise Again.

Ramblin' Man és un dels grans èxits de la mítica The Allman Brothers Band. És potser la banda més important de tots els temps de l'anomenat Southern Rock. Una barreja de rock, blues i country amb l'epicentre a Jacksonville, Florida. Els germans Greg i Duane Allman i Dickie Betts van fundar el grup l'any 64. Anem per una més dels històrics Allman Brothers Band, una altra peça inclosa en el fantàstic disc Brothers and Sisters. La cara B del long play s'obre amb aquesta, Southbound.

Simple Man forma part del disc de debut de l'any 73 dels famosos Lynyrd Skynyrd i és una composició dels líders Gary Rosington i Ronnie Van Zant. Aquest va ser un dels seus èxits de la primera època. Després de l'accident aeri l'any 77, on va morir tres membres de la banda, es van dissoldre. 10 anys més tard, el germà de Ronnie, Johnny Van Zant, va reformar els Lynyrd Skynyrd i de moment continuen. D'aquesta segona etapa punxarem una del 2009, inclosa en el penúltim disc de moment, God and Guns. La cançó porta per títol And

Aquests són The Marshall Tucker Band i el seu èxit del 73, Can You See? Una altra de les mítiques bandes del Southern Rock que encara continuen en actiu, amb només un membre fundador, Doug Gray. Evidentment, la banda de Carolina del Sud va tenir el seu major esplendor als anys 70 amb cançons tan conegudes com Fire on the Mountain o la que escoltarem a continuació, Heard It in a Love Song, de l'any 77.

Up In You és una de les més conegudes dels 38 Special, la banda d'un altre dels germans Ben Sand, també, evidentment, de Jacksonville, Florida. El nostre temps és molt limitat i no podrem escoltar a totes les bandes representatives del Southern Rock, com els Blackfoot, Black Oak Arkansas, Wet Willie o els mateixos ZZ Top, ni tampoc a les noves bandes com A Thousand Horses o els Black Stone Cherry. Però encara tenim temps per recordar els mítics o històrics Molly Hatchet. Escoltarem una de l'any 2010 que van punxar aquí a la Ruta 66 en el seu dia com a novetat. Tomorrow's and Forever's.

Baby Slowdown és una de les noves d'aquesta jove banda del Southern Rock actual a USA. S'anomenen The Steel Woods, amb influències, evidentment, dels Leonard Skinner i The Allman Brothers Band. Porten 5 anys d'història discogràfica i tenen 3 àlbums al mercat. L'últim és aquest, All of Your Stones, que avui estrenem. I per tancar el programa d'avui, dedicat al Southern Rock, una més dels Steel Woods. Amb la cançó Out of the Blue marxem. Però tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ha sigut un plaer, amics. Salutacions del nostre equip. Marc de los Santos al control tècnic i davant del micro, en Pitu. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La Policia Nacional ha tornat avui a desallotjar la platja del Trampolí de Ceuta després que un grup de migrants hagi tornat a passar-hi la nit. Són les persones que van decidir tornar a aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit. La Policia Nacional, per cert, ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. Hi ha 5 persones detingudes, els demanaven 9.000 euros pel viatge. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per aquest dissabte a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament a l'odi, a l'hostilitat i a la discriminació o la violència en grup. En un comunicat, l'executiu ha defensat el dret a reunió i manifestació, que diu que és fonamental però no és absolut. Per això ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació. La campanya de l'arròs del Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada als costos de producció i al preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur del sector. Josep Antoni Vidal és responsable del sector de l'arròs al Sindicat Agrari.
2: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on hauria de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa dos anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alguna cosa. No, això no es pot assumir.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de muntanya i l'Aran. Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Abasta 144 municipis. I Roquetes es prepara per un cap de setmana de música d'arrel a la 33a edició del Tradicionarius. El festival reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté per l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. Comença avui i demà dissabte a l'Hort de Cruells.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ruta 66.
3: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.
1: Ruta 66.
5: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un programa que hem anomenat Metal Woman. Veus meravelloses femenines del món del hard rock i metal, de bandes d'arreu del món i actuals. Abans de començar amb la primera de les cançons triades, t'enviem una forta abraçada dels dos que fem possible aquest espai radiofònic. En Marc, el control de so, i qui us parla, en Pitu Dos Santos. Comencem! Comencem!

Anna Litsi Hale. Continuem a Finlàndia amb els Battle Beast, 5 músics de metal acompanyats de la vocalista Noora Louhimo. La peça que punxarem a continuació és un single actual, titulat We're Angels Fear to Fly.

Night Visitor, així es titula aquesta cançó. Ara fa gairebé 30 anys es va fundar a la ciutat de Schaffla, Suècia, una banda de gòtic metal anomenada Draconian, i ja porten 7 àlbums d'estudi. En aquest últim, la veu femenina pertany a Heike Lathgans. Anem per més veus femenines del hard rock i metal. Ara, des dels Estats Units, una banda encapçalada per Eva Marie. La cançó que punxarem d'ells pertany al seu actual disc, Unstoppable, i ells s'anomenen Eva Under Fire.

Després de 20 anys, els neerlandesos Epica ja tenen una bona reputació al nostre continent i molts seguidors del seu symphonic metal. La seva vocalista, Simone Simons, prové de la música clàssica i la cançó que acabem d'escoltar pertany al seu últim treball, The Skeleton Key. La vocalista que no podia faltar en aquest programa és l'americana Lizzy Hale i la seva banda Hal Storm, guanyadora d'un Grammy ara fa uns anys. La cançó que posarem a continuació és l'avançament del seu proper àlbum, titulat Back From Death.

Aquesta és la veu d'Amy Lee, al capdavant de la banda Evanescence des dels anys 90, des d'Arkansas i amb una gran repercussió mundial. Better Without You és una de les cançons que forma part del nou disc. Continuem amb més vocalistes femenines de bandes poderoses de hard rock i metal. Ara des de Los Angeles, amb els anomenats In This Moment. El seu estil és el nu metal amb tocs gòtics. I la veu pertany a Maria Brink. La cançó porta per títol God Is She.

Aquests són els Livis Eyes, afincats a Alemanya, però amb músics noruecs, alemanys i amb una cantant de Finlàndia, Elina Shirala, que posa la veu a la cançó Black Butterfly. La següent banda noruega s'anomena Sirenia i ja tenen 20 anys d'història. En els seus inicis tenien una vocalista catalana. L'actual, Emmanuel Soldán, és de França. I aquesta que posarem a continuació és del seu últim àlbum, una cançó titulada We Come to Ruins.

Sun Killer és una cançó d'una banda de metal canadenca que també té una noia com a vocalista, Courtney LaPlante, els Spirit Box. Avui dediquem el nostre programa a les dones del hard rock i metal. Una de les més conegudes és l'exvocalista dels finlandesos Nightwish. Parlem de Tarja Turunen, que porta 15 anys en solitari, tot i que no descarta el retorn als Nightwish. Una de les seves cançons, amb la seva veu de soprano, la rescatem de l'any 2019 i porta per títol Tears in Rain.

Fins aquí aquest especial dedicat a les veus femenines del metal. Hem escoltat un munt de bandes europees i americanes. I per tancar el programa, una força coneguda al nostre país. Sharon Den Adel, vocalista dels neerlandesos Within Temptation. Amb una de les més conegudes del seu repertori, titulada First Second The Aftermath, de l'any 2004, marxem. Ha sigut un plaer. Salutacions del nostre equip. En Marc de los Santos i en Pitu. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Siau!

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joan Jordi Good.

We want to get loaded. We want to have a

I'm dressing in

0: 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. And now for my next number,
1: DJS.
0: I'd like to return.

0: dos, tres, cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Una setmana més arriba a nosaltres a Hot Dance 80, la història de la música disco. En aquesta ocasió seran els Earth, Wind & Fire.

Earth, Wind & Fire, en català, Terra, Vent i Foc. Són coneguts també com EWF. És un grup musical americà format a Chicago, Illinois, als anys 70.

Fou fundat per Maurice White. Utilitza diversos gèneres de música, una fusió de disco funk amb el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodèlia, folk, música africana i rock and roll. Tot això és Earth, Wind and Fire.

Els Earth, Wind & Fire varen obtenir la seva pròpia estrella, el seu propi estel, al passeig de la fama de Hollywood, al costat de la del jamaicà Bob Marley.

La música dels Earth, Wind & Fire ha estat avui la protagonista a aquest espai de Hot Dance 80, la història de la música disco. Serà fins la propera edició.

Joy Division és un grup anglès de rock format al 80, el 1980, pels membres del dissol grup Joy Division. Després del suïcidi del seu vocalista Ian Curtis, van fer la versió primerenca de New Order, que fortament relacionable amb Joy Division, però ràpidament van trobar un so distintiu. I el seu so distintiu va ser aquest dilluns trist, dilluns blau. I de la música dels New Order, la dels Depeche Mode.

I la història de Depeche Mode també ens ve des de la illa anglesa. Format l'any 1980 a Essex, a Anglaterra. Els seus inicis van formar part de l'escena musical futurista originada a Gran Bretanya. Fortament influenciada per The Kraftwerk.

We are the robot. És la música de la formació alemanya Kraftwerk. I seguim una altra vegada a la illa de Gran Bretanya. Des d'allà ens arriben Neil Tennant i Chris Lowe.

Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

Una versió especial de Chef Petitbon d'aquest duet que amb aquest seu primer single van triomfar arreu del món i encara al segle XXI estan voltant per sobre dels escenaris. Anem a canviar de segle. No, de segle no, de dècada, va, vinga, canviem de dècada. Als 90 arribava això. Rhythm is a dancer. El ritme és ballable.

Aquesta és la marxa, aquest és el ritme d'una dècada que va canviar la història de la música dance. I és que els 80s, quasi bé tot era èxit, molta música de qualitat. I els 90s, doncs, es seguien fent versions d'aquelles cançons, però hi havia gent que s'atrevia a fer coses noves. Aquests són els Snap i el Rhythm is a Dancer. I amb aquests disfrutàvem moltíssim ballant i saltant a les pistes de les discoteques de la costa.

I seguim escoltant més èxits dels 80s, dels 90s i del que faci falta, perquè aquesta és la història de la música disco. I lògicament la història de la música disco només es pot explicar aquí, a Hot Dance 80.

Un amor en mal estat que va triomfar i va tenir molt d'èxit a les pistes de ball i que avui en dia encara podem escoltar tranquil·lament. Anem a escoltar una banda sonora d'una pel·lícula que es va estrenar el 6 de desembre de 1984. És senzillament una història que és interminable.

La història interminable segueix amb Frankie Goes to Hollywood, un grup musical anglès de dance pop molt popular a mitjans de la dècada dels 80. Aquest grup de Liverpool el composaven Holly Johnson, ajudat per Paul Rutherford, Peter Hill, Mark O'Toole i Brian Nosh. El seu gran èxit en aquells moments va ser la cançó que escoltarem tot seguit, Relax. Relax.

Relaxing Cup, Café con Leche. És la música de Frankie Ways to Hollywood, una formació que va rebentar les pistes de ball. Avui, aquí, a Hot Dance 80, rebentem la pista central del teu club preferit.

Una nit a Bangkok és la música que ens portaven els Murray Heads. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

Al començament del programa hem parlat a la història de la música disco dels Earth, Wind & Fire, i hem dit que al costat del Passeig de la Fama tenien l'estel el senyor Bob Marley. És la música jamaicana de Bob Marley que ens arribava, doncs, lògicament, des de Jamaica. I ara no ho sé, ara potser apropem el meu cor al sud

You're my heart, you're my soul. És la música dels Modern Talking. Molta música anglesa avui a la pista central de Hot Dance 80. Estem arribant a la part final del programa i escoltarem encara grans èxits.

escoltant, com sempre, la bona música que sonava a les pistes de ball als anys 80. Avui un 80% de la música que hem escoltat ens arriba des de la illa d'Anglaterra. Des d'allà ens arriba Modo Talking, però ara agafem un vol charter i ens presentem a Canadà. Allà agafem i ballem la dansa segura. Ells són els Men With Hats.

I seguim escoltant més èxits de la música dance. En aquesta ocasió són els Tol Tol. Parla, parla. Sobretot parla si és de la meva vida. It's my life. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, un programa dedicat a la música de dècades anteriors, en el qual escoltem versions originals, remix i tot el que faci falta que estigui relacionat amb aquesta música i aquestes dècades. Estem arribant quasi bé, com hem dit abans, a la fi del programa i estem escoltant encara bona música i escoltarem encara poca més. Però res, és que 60 minuts passen volant. Tol Tol, It's a Shame.

Espero que tota la música que hem escoltat fins ara hagi estat del vostre grat i espero que aquesta darrera també us agradi. Aquesta era una cançó que posaven els DJs per tancar les sessions de les discoteques. O les ràdios, els 80s i potser començaments dels 90s, acabaven les seves emissions a la nit, a les 10, altres arribaven més tard, fins a les 12. Però fins a les 6 del matí les emissores de ràdio estaven tancades. I cançons com aquestes, doncs, senyores, volguts oients, Hot Dance 80 arriba a la fi dels seus programes en el dia d'avui. I coses com aquestes es deien en aquells moments. Ara això és impensable perquè el ràdio funciona 24/24. Res més, una forta encaixada. Qui us ha estat acompanyant aquests 60 minuts? El vostre company amic Josep Maria Jurado. I ja ho saps, si vols escoltar la nostra música, l'iVoox, el Facebook, el Twitter, o si vols escoltar les cançons senceres més tranquil·lament, sense aquest que us està trepitjant les cançons, entreu a l'Spotify i busqueu el meu nom, Josep Maria Jurado, i allà trobareu llistes i llistes dels programes que anem fent.

0: 107.3 FM.
1: Hey guys, it's me.

0: FM.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams,

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.